les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abrera.
1: Un, dos, tres.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
3: No te quedes atrás
2: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
3: En Top Música Nueva.
2: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: No pots dormir?
3: No pots dormir, no pots dormir.
2: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Abrera, 107.9, Els Èxits.
1: La tele en tu pel mòbil, ara deixo que soni. Amb el cos a terra com...
2: Ràdio Abrera, són les 4.
3: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
4: Y me pregunto si pudiera ser...
3: Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
3: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
2: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
4: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu. Hey,

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Chama, me invito a bailar otra vez.
2: Ay, ¿qué le digo?

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, deixa un carrer tallat direcció a Barcelona i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i també a la C58 a Barcelona. I en qüestió política, els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll de la Unitat Central Operativa que ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedrat segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui una nova jornada de vaga a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. I també aquí IEM ha plantejat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 106 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid. Els sindicats confien que la xifra final es redueixi prop d'un 40%. Una de les seus afectades és la del carrer Pallars de Barcelona, on també treballen unes 230 persones i des d'on es gestionen tasques de planificació, facturació i recursos humans. I també uns 300 treballadors de Nissan han protestat davant les oficines de l'empresa contra un altre ERO plantejat per la companyia. El sindicat rebutja frontalment l'expedient que preveu acomiadar 211 treballadors en 3 centres de Nissan a Catalunya, que suposa el 37% de la plantilla. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional emmarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents en total. I pel que fa al temps, avui el matí serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols prims, però poc importants. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i a la serralada prelitoral, amb possibilitat també d'algun ruixat, però molt local, al Pirineu Oriental. Pel que fa a les temperatures, superaran els 30 graus a gran part del país i els 38 a Lleida i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
3: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
3: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Pickups.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí, deixa un carril tallat direcció Barcelona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria d'un camió, en aquest cas a la C32 a Gavà, també provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C33 a Montcada, a la C60 a Parets i finalment a la C58 a Barcelona. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o bé contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui una nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès. I en aquest sentit, AQM ha plantejat un expedient de regulació d'ocupació que podria afectar fins a 106 treballadors de les oficines de Barcelona i Madrid. Una de les seus afectades és la del carrer Pallars de Barcelona, on treballen unes 230 persones i des d'on es gestionen tasques de planificació, facturació i recursos humans per a 6 països europeus. I també uns 300 treballadors de Nissan han protestat també davant les oficines de l'empresa, també contra un altre ERO plantejat per la seva companyia. El sindicat rebutgen frontalment l'expedient que preveu acomiadant en aquest cas 211 treballadors dels centres de Nissan de Catalunya que suposen el 37% de la plantilla. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I pel que fa al temps del matí, serà majoritàriament assolellat amb alguns núvols prims poc importants. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada prelitoral amb possibilitat d'algun ruixat. Atenció, perquè les temperatures pugen amb valors que poden arribar fins i tot als 38 graus avui a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 28 de maig a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts a l'ordre del dia. A la part resolutiva hi ha l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril, la ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans i l'aprovació inicial de l'expedient de modificació al pressupost general per l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues per la prioritat nacional municipal i per la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol i el grup municipal del PSC ha presentat una moció per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. I a la part de control es donarà compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, dels informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmetrà en directe a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM, i també la podreu seguir per internet a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
3: Avui, dijous 28 de maig, es commemora el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Abrera ha organitzat dues activitats emmarcades en la salut de les dones, sempre apostant per cuidar de la salut i estar especial cura per tot el que integra el benestar físic, emocional i social de les nenes i les dones al llarg de tota la seva vida. Des que el 1987, les integrants de la Xarxa Mundial de Dones dels Drets Reproductius van acordar declarar el 28 de maig com a Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Aquest dia es commemora amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut com un dret humà, al qual les dones han de poder accedir sense restriccions o exclusions de cap tipus, reivindicant que es garanteixi la prevenció, més precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient. Així, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanya les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, aquest dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut d'Abrera, ha organitzat en col·laboració amb la farmàcia Rocamora del municipi una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte i tu no ets important.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la Terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat situació complicada avui a les carreteres amb diversos accidents i avaries. De moment, un accident a la C58 a Montcada, un altre a l'A2 a Castellbisbal i un tercer a l'A2 a Pallejà, deixen carrils tallats en els tres punts i també una altra avaria a la B10 a Barcelona talla un carril i dificulta la circulació també en aquest punt. A banda, també s'assumen les retencions habituals a les rondes, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C33 a Barcelona i finalment a la B30 a Barberà. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 i es posi per escrit. Avui, nova jornada de vaga també a escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i de fet en aquests moments està tallada la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. I també les multinacionals H&M i Nissan afronten també conflictes laborals a Catalunya per expedients de regulació d'ocupació. H&M planteja un ERO que podria afectar fins a 106 treballadors a Barcelona i Madrid, mentre que uns 300 treballadors també es veurien afectats per un altre ERO a Nissan, que preveu acomiadar, en aquest cas, 211 empleats dels centres catalans, que suposen un 37% de la plantilla. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid i que s'ha allargat també durant més de 12 hores. Pedraz segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar els 40 fins i tot a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Escoltem a Luismi Pérez, que és el meteoròleg de la xarxa.
3: És impossible poder-ho predir, però sí que podem dir en gran mesura que el que mal comença, mal acaba. I si tenim aquestes temperatures ja aquesta època, serà fàcil que les onades de calor vinguin més fortes aquest estiu.
2: Pel que fa a la resta d'afectacions meteorològiques a la tarda, sí que creixeran nuvolades al Pirineu i també a la serralada per al litoral, amb possibilitat de fet d'alguns ruixats, però serà molt local al Pirineu Oriental.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, esports i benestar. Entitats.
4: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, el Club Petanca Abrera, l'Abrera Gimnàstic Club, Juventud l'Institut de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport. La Mostra Local de l'Activitat Física i l'Esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la Mostra Local d'Activitat Física i Salut i Esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
5: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera, ja que té cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
6: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
4: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana, el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
7: Nosaltres pensem que el tenis tal el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut hi havia una taula, hi ha una taula a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i el que està el Club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament. I allà ell s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
9: Però on ho veus, tot això?
8: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
9: No.
8: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
9: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
10: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. Hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
3: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
2: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Rocaibrós, aquest dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reuneix el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. I fins aquest dissabte 30 de maig es pot consultar la mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventudes de Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent gran les coses Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Rocaibrós, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2:00. També recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats s'adrecen a joves de 12 a 25 anys i per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. I recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2 quarts d'una del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir, amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardana a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o envia un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a la cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
3: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
2: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions, en la mobilitat en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 28 de maig a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts a l'ordre del dia. A la part resolutiva hi ha l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril, la ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans i l'aprovació inicial de l'expedient de modificació al pressupost general per l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat 2 per la prioritat nacional municipal i per la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol, i el grup municipal del PSC ha presentat una moció per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. I a la part de control es donarà compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, dels informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmetrà en directe a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM, i també la podreu seguir per internet a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
4: Avui, dijous 28 de maig, es commemora el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Abrera ha organitzat dues activitats emmarcades en la salut de les dones, sempre apostant per cuidar de la salut i estar especial cura per tot el que integra el benestar físic, emocional i social de les nenes i les dones al llarg de tota la seva vida. Des que el 1987, les integrants de la Xarxa Mundial de Dones dels Drets Reproductius van acordar declarar el 28 de maig com a Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Aquest dia es commemora amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut com un dret humà al qual les dones han de poder accedir sense restriccions o exclusions de cap tipus, reivindicant que es garanteixi la prevenció, més precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient. Així, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, aquest dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut d'Abrera, ha organitzat en col·laboració amb la farmàcia Rocamora del municipi una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu. Let them march again.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés. Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

blessing.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli de Ràdio Canet.
3: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canetenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
4: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures de les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en ple segle XXI, hi ha barracons.
3: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
5: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
2: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, esports i benestar. Entitats.
6: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport. La Mostra Local de l'Activitat Física i l'Esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la Mostra Local d'Activitat Física i Salut i Esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'Estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
1: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera, ja que aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
7: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
6: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana, el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
8: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut hi havia una taula, hi ha una taula a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i el que està el Club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament. I allà ell s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs més completa que la que vam doncs poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
2: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva la proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
4: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
5: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el del 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
4: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
2: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, aquest dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reuneix el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. I fins aquest dissabte 30 de maig es pot consultar la mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventuts de Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. També recordem
7: recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats s'adrecen a joves de 12 a 25 anys i per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 o el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
7: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
7: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. I recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2 quarts d'una del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
7: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com, es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa Escocia i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Obrera.
9: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Obrera al teu mòbil i tauleta.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Escoltem a la consellera Niubó.
3: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
2: Per la seva banda, el sindicat USTEC considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva una proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada a la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3 a l'espera de poder tancar, com dèiem, un acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es deixa notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació, alertat, que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos del març i abril. Escoltem a la consellera Parlon.
4: Com els deia, aquesta és una campanya clàssica que porta doncs, a que malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
2: Malgrat que d'aigua no en faltarà aquest estiu, Parlon ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. A banda, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Orrius, al Maresme, a causa del foc d'indústria que s'ha declarat al municipi fa tot just una hora i que ha propagat a massa forestal. En concret, demana als ciutadans que no surtin al carrer i tanquin portes i finestres. I una vintena de dotacions de bombers treballen en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria en aquest mateix municipi.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
6: Avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera ens acompanya la Marisol González, una de les impulsores juntament amb la Carol Luque de l'associació sociocultural Crear Compartir d'Abrera, que aquest diumenge posa punt i final a la seva tercera temporada cultural amb el concert acústic de Víctor Arbelo a la sala Encuentro, amb qui també parlarem després. Bé, Marisol, arribeu al final de la tercera temporada de Crear Compartir. Quin balanç en feu?
7: Doncs la veritat és que estem molt contentes perquè a poc ens anem afiançant com a un punt de referència per la cultura de proximitat i pels talents emergents de la comarca. I la veritat és que el que més ens continua costant, el que ens resulta més complicat encara, és aconseguir fidelitzar a un públic. Però a poc a poc sí que és cert que anem aconseguint que vingui més gent a la sala Encuentro. També és cert que hi ha molta gent que encara no ens coneix, no sap que la sala Encuentro està al carrer Casa Amada número 12 d'Abrera i que hi ha un espai on es poden gaudir de diferents propostes culturals els caps de setmana entre l'octubre i l'abril-maig. I llavors bé, continuem fent feineta per donar-nos a conèixer i per oferir una programació de qualitat, però la veritat és que estem molt contentes de tot el que hem aconseguit fins al moment.
6: Aquesta temporada heu apostat per música, teatre, humor, màgia. Quina importància té aquesta varietat?
7: Home, pensem que és important no centrar-nos en un únic registre, que és important la varietat perquè així arribes a més gent, encara que potser és contraproduent amb el que deia abans d'aconseguir que vingui més públic, no? Perquè aconseguim que hi hagi més diversitat de gust. Intentem atreure a diferent tipus de gent, però és veritat que aquelles persones que venen setmana a setmana a Encuentro gaudeixen igualment d'aquesta diversitat. Vull dir que fem la diversitat per intentar atreure gent diferent, no? Fem màgia per la gent que li agrada la màgia, humor per els que volen gaudir, no? de monòlegs i d'una vetllada més distesa, i també concerts per conèixer artistes emergents i també per redescobrir bandes i escoltar bandes tributs. També oferim diversitat perquè la gent pugui gaudir de diferents propostes, però alhora també és cert que tothom que repeteix, vingui a veure el que vingui, surt sempre content, i això la veritat és que ens agrada molt.
6: Volem fer una menció especial de la primera calçotada popular d'Abrera, que va ser tot un èxit. Com la valoreu? Penseu ja en la segona edició?
7: Home, la primera calçotada va ser un exitàs, és cert. La valorem superpositivament, la vam fer... l'associació Crea Compartir, gràcies a una iniciativa de l'associació Crea Joves, impulsada pel Carlos Luque, i ens va fer aquesta proposta i vam dir que sí amb els ulls tancats i ens vam posar colze a colze a tirar endavant aquest projecte que era supernou per nosaltres, no? Enfrontar-nos a un acte popular sense saber ben bé quanta gent vindria. Va ser un èxit rotund. Esperàvem 200 i van venir 400 persones. Al final ens vam quedar sense tiquets, que ens va saber molt malament, molt greu haver de dir que no a molta gent que ens demanava tiquets a la darrera setmana. Però tothom estava molt content, va ser una ballada molt bonica, molt bon rotllo, molta harmonia, també amb música en directe, amb música per ballar i amb un gran àpat com són els calçots, i tothom ens va dir paraules boniques per aquesta calçotada, que va ser una feina de la bona, però que estem molt, molt contents del resultat obtingut, i probablement esperem poder repetir l'any vinent.
6: En què creieu que ha crescut més Crear Compartido durant aquests 3 anys?
7: Pensem que la sala Encuentro s'està convertint en un referent pels artistes locals, els artistes emergents locals. I això és molt important per nosaltres perquè era un dels nostres objectius, era donar veu a aquesta gent que està treballant i que s'hi gasta diners i energia per promoure els seus projectes musicals, i a poc a poc doncs van fent el seu futur. Tots ells, molts dels que venen, la majoria dels que venen, ens diuen que no troben espais com la sala Encuentro a prop seu. I més que els faciliti les condicions que facilitem i que tinguin el tipus de públic que tenim, que és un públic proactiu, que està interessat per la cultura i que ve només a escoltar allò que oferim, no? I llavors, la veritat és que ens sentim molt orgulloses d'això, no? que els artistes ens diguin que volen venir a Encuentro, i que els artistes locals i emergents i no tan emergents vulguin venir temporada rere temporada a Encuentro. Això és una cosa que crec que hem estat fent aquests anys, i també a poc a poc estem aconseguint públic, que com et deia abans és el que més ens costa, el tenir un públic fidel, però bueno, a poc a poc tot s'hi andarà.
6: I com ha respost al públic d'Abrera i del territori a la programació? Heu notat que hi ha un públic fidel que us segueix temporada rere temporada?
7: Sí, la veritat és que tenim un públic molt petit, però que intenta venir cada cap de setmana les coses que oferim. Hi ha també part de gent que ve quan fem monòlegs, hi ha part que ve quan fem tributs, quan fem rumba. Vull dir, hi ha un públic fidelitzat, tematitzat, i després una mica més extens. I és el que et comentava abans, no? que a poc a poc estem aconseguint un dels nostres objectius, que era fidelitzar un públic, però encara no aconseguim el que realment voldríem, que és que cada cap de setmana poder penjar el títol de localitats exaurides, i que la gent, els artistes que vinguin, sàpiguen que es trobaran el local ple. Aquesta és la nostra espineta, no? Que tenim una mica clavada, que encara no aconseguim omplir localitats tots els dies, però bueno, escolta, no ens queixem perquè ni tan mal, eh? Cada dia tenim més gent i estem contentes.
6: I quin criteri seguiu a l'hora d'escollir els espectacles? Perquè doneu molt espai a artistes emergents i comerços de proximitat. És una de les essències del projecte.
7: Doncs primer de tot que ens agradin a nosaltres, que a la Carol i a mi ens agradi la proposta que ens ofereixen. Això és el criteri principal, perquè pensem que si no ens agrada a nosaltres, a la gent que ve a veure tampoc li agradarà, no? O sigui que aquest és bàsic. I després sí que és cert que tenim més oferta, o sigui, tenim més demanda de la que podem oferir. O sigui, hi ha molts artistes que ens escriuen i que ens demanen venir a actuar a la sala Encuentro. Vull dir que és fàcil, no hem d'anar buscant, sinó la majoria venen, i hem de fer una selecció, i els criteris són principalment que ens agradi, després també que siguin de la comarca, i també és important que siguin talent emergent, no? Artistes consolidats, no? que també perseguim i que ens agrada que vinguin a presentar els seus projectes a la sala Encuentro. Però principalment és això, perquè que ens agradi a nosaltres, perquè si ens agrada a nosaltres tenim 100% certificat que agradarà al públic.
6: Imaginem que tirar endavant un projecte cultural així no és fàcil. Quins han estat els principals reptes?
7: Doncs el principal repte és donar-nos a conèixer. És que tothom sàpiga que la sala Encuentro existeix a Abrera. Encara hi ha moltíssima gent, com deia abans, que no coneix, que molta gent que viu a Abrera que no sap que aquesta sala existeix. L'altre dia, el passat 16 de maig, vam tenir un concert i un veí del carrer Casamada va venir a dir-nos que era la primera vegada que venia i va quedar al·lucinat de veure el que teníem muntat, no? La qualitat de la proposta cultural i després l'espai cuidat que tenim i la gent que hi havia. I era un veí que passava cada dia per la nostra porta tancada, no? Entre setmana, i que alguna vegada l'havia vist oberta però mai no s'havia animat a entrar. O sigui que aquest és el principal repte, que la gent ens conegui i que s'animi a venir. Vull dir que al final estem parlant d'un aforament d'unes 60-100 persones, i Abrera és un municipi de 15.000, i si parlem de la comarca, doncs molts milers més de persones. I encara hi ha molta gent que no ve perquè no ens coneix i no sap el que oferim. No sabem realment què més fer per donar-nos a conèixer, perquè la gent s'animi a venir. Això és el més complicat.
6: Aquest diumenge, com dèiem, tanqueu temporada amb Víctor Arbelo, amb qui parlarem també tot seguit. Per què heu triat aquest concert per posar el punt i final?
7: Doncs mira, primer perquè ens agrada molt el Víctor Arbelo. Seguim la seva carrera des de fa molts anys. El Víctor Arbelo ha protagonitzat a Barcelona musicals com Rent, i també és autor del Fil Invisible, que és un musical que està tenint molt d'èxit a Barcelona i també l'ha tingut a Madrid. I és un cantautor que porta anys treballant per tirar endavant el seu projecte musical, que fa unes cançons molt boniques, que parlen molt d'ells. És un activista LGTBI, i això també per nosaltres és important, que parli lliurement de la seva opció sexual i de la llibertat d'estimar qui vulgui. I després també perquè això, les seves cançons són molt boniques. Acaba de llançar un nou àlbum que es diu Com un laberint, i que és un molt bon producte. I per nosaltres és tot un orgull que el Víctor Arbelo vingui a presentar el seu disc en acústic, a guitarra i veu, a la sala Encuentro. O sigui, són aquelles actuacions que són petites joies, que això passa molt sovint. O sigui, saps que aquest dia tindràs una joia i vols que vingui la màxima gent possible, perquè poder tenir un artista d'aquesta mena, d'aquest calibre, a 3 metres de tu i poder escoltar-lo en directe i viure'l d'aquesta manera, és un luxe que crec que cal valorar. i llavors per això ens agradaria que vingués molta gent, que poder omplir aquest diumenge encuentro, i triem el Víctor perquè fa molts anys que des que hem obert que anem darrere que vingui a fer un concert a encuentro, i finalment ha estat el moment ara, i pensem que, pues, que és la guinda del pastel que pugui venir a tancar la tercera temporada d'encuentro.
6: I podem avançar ja alguna cosa de la quarta temporada de Crear Compartir?
7: Pues, el que podem avançar és que començarà una mica més tard. Sempre hem començat al octubre, però aquest any, per raons personals, començarem al novembre. I bueno, podem dir que hi haurà un tribut a Estopa, hi haurà el nou monòleg de l'Edu Mutante i moltes sorpreses més.
6: Doncs ja per finalitzar, com convides la nostra audiència per assistir diumenge a la cloenda de la tercera temporada amb aquest concert acústic de Víctor Arbelo?
7: Doncs primer de tot, dient que si no heu vingut encara a l'Estat Encuentro, heu de venir perquè descobrireu un nou món on la cultura està a tocar de les teves mans i on podreu gaudir d'una hora i quart, una hora i mitja de música en directe, de cançons boniques, de podeu prendre una copa mentre gaudiu del concert, el vermutet, que serà aquest diumenge a migdia, podeu fer un vermut mentre gaudiu del concert en un ambient molt acollidor, molt familiar, i amb un artistàs com és el Víctor, que diuen que té una de les veus més prodigioses del país, i això no ho dic jo, això ho ha dit la crítica, i aquí al costat, a la sala Encuentro, al carrer Casamada. Us hi esperem a tots i tenim moltes ganes de veure-us.
6: Doncs Marisol González, moltes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Abrera.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Abrera Informació, l'entrevista del dia.
6: Com deien, aquest diumenge 31 de maig, a partir de 12:45 del migdia, la sala Encuentro d'Abrera tanca la seva tercera temporada cultural amb un concert molt especial, l'actuació en acústic del cantant i actor Víctor Arbelo, que avui ens acompanya també a Ràdio Abrera per parlar d'aquest directe íntim i de la seva trajectòria artística. Benvingut, Víctor.
0: Bon dia, com estàs, Anabel?
6: Bé, doncs molta gent et coneix pel teatre musical, però també tens una trajectòria consolidada com a cantautor. Com conviuen aquestes dues facetes teves?
0: Doncs mira, jo crec que es retroalimenten una mica perquè cadascuna d'elles té com una part de mi diferent. Crec que el teatre m'ha donat molta connexió amb les persones, amb el fet de connectar amb l'ambient de l'escenari, amb l'energia. I el fet de també estar amb les meves cançons com a cantautor em permet doncs tenir una part més íntima, més profunda. Són dues facetes molt diferents, però conviuen doncs de manera intermitent cadascuna, i cadascuna té el seu espai, i crec que això és el xulo.
6: I arribes a Abrera per presentar el teu darrer disc, com deien, a la sala Encuentro. Què podem explicar d'aquest treball i de què es trobaran la
0: doncs
6: gent d'Abrera?
0: Sí, aquest últim disc, Com un laberint, és el meu primer disc en català, és el meu tercer disc de la meva trajectòria, i la veritat és que és un disc molt especial perquè m'he atrevit a que fos un disc molt ample, molt èpic, que tingués com una grandesa, però no pretensiosa, sinó que com una grandesa molt, com diria, molt, molt expansiva, per intentar com sentir-me com molt, molt ample, com abraçar molt la vida, abraçar... És un disc de molts contrastos, també parla del fet de les foscors de les persones, dels moments complexes, i de com ens en sortim i de com podem abraçar la vida des d'un lloc sense por i sense prejudicis, no? Llavors parla de la salut mental, parla de l'amor, i és un disc per mi que té és com un viatge. I la veritat és que aquest diumenge a Abrera crec que serà com la versió acústic, que això també fa que tingui com un punt més d'intimitat, i alhora també és com que desmunta les cançons en un lloc més nu, que agafa aquesta essència ampla i forta, però des d'un lloc molt, molt pròxim. I la veritat és que ja n'hem fet dos d'acústics i estic gaudint molt, i està sent molt bonic.
6: Aquest format d'acústic més íntim, entenem que genera doncs una connexió més directa amb el públic, amb la gent. Què és el que més gaudeixes d'aquest format?
0: El que gaudeixo molt és que acostuma a ser un concert en petit comitè, moltes vegades, i que puc mirar la gent als ulls, que noto que la gent quan m'escolta, com que estan molt, molt a prop nostre, és com que veus que els obligues com a contar les cançons des d'un lloc molt, molt, molt íntim, i això fa també que el concert agafi com un caire com de tu a tu, i crec que és lo xulo. I a més, com que parlo entre cançons, doncs també crec que la gent no només crec que pot conèixer l'artista, pot conèixer la persona, i encara crec que entén millor les cançons, perquè crec que em permet doncs tenir com un espai com privat, podríem dir, com per acabar de posar en context les cançons, i això és genial.
6: Deies que és el primer disc que fas en català. Per què has fet aquest canvi i què ha significat per a tu doncs escriure i cantar en la teva llengua?
0: Sí. Doncs mira, tenia diverses cançons abans en català, però eren com singles, i jo a casa parlo castellà, però amb els amics parlo català, llavors sempre barrejo una mica els dos idiomes, i cadascun dels dos idiomes em dona coses diferents com a intèrpret. Una, la sonoritat, o sigui, tant el català com el castellà tenen dos tipus de musicalitat diferent, i això també fa que com a artista amb mi i com a persona em desperti coses diferents. I també crec que després d'haver provat diversos singles en català, crec que per mi era com un pas com orgànic i lògic el fet de dir, ostres, vull provar de fer això en català, primera perquè tinc diverses cançons i no he fet mai el viatge de fer un disc sencer, i la veritat és que està sent molt bonic, perquè també inclús crec que alhora és molt curiós, perquè crec que potser públic que m'escoltava en castellà pot ser que s'hagi desconnectat de la meva música, però alhora també sento que hi ha públic que abans no m'escoltava que ha fet que obrís la porta a la meva música. Llavors crec que no, amb això no vull dir que els idiomes tanquin les portes, però sí que és veritat que cada idioma té el seu públic amb el qual connecta amb la música, i això és inevitable, no? I no sé, crec que ha sigut bastant orgànic, i la veritat és que estic molt content amb el canvi, sí.
6: I com deien, també doncs serà aquest punt i final, aquest colofó a la tercera temporada de Crear Compartir aquí a Abrera. Doncs què et semblen iniciatives com aquestes que presenta aquesta entitat, aquesta programació cultural i aquesta forma d'apropar artistes doncs d'aquí a prop?
0: Doncs mira, que tingueu primer un espai així a Abrera em sembla sensacional. Crec que la Marisol i la Carol fan una feina excel·lent, que a més, un espai cultural on permeti música, activitats, en un poble, i que estigui tan cuidat, em sembla sensacional. A més, crec que elles estan treballant molt perquè l'espai a poc a poc tingui el seu lloc, i crec que és genial que Abrera tingui un espai així, o sigui, és molt bonic.
6: I bé, doncs ara, en aquest concert, quins són els teus plans més propers i més futurs?
0: Doncs mira, el més proper és que vaig presentar el disc en gran format a l'abril, farà un mes justament. Sí, de fet avui estem a... Mira, just fa un mes...

0: com fent una gireta, de cop hi ha com una sensació com de que cada dia descobreixes una cosa nova de les cançons, i tinc ganes de tenir aquesta gira, com que tinc diverses dates després d'Abrera, que serien Canet de Mar, Castellà del Vallès, també tinc l'Alguer, no? O sigui, tinc diversos llocs on crec que podré tenir com aquest espai. I després, la següent fase serà tornar a gravar a l'estudi, però m'he permès com un espai per no obligar-me a córrer, a dir, he de tornar a treure una música, perquè els artistes tenim aquesta sensació de que sembla que si desapareixes 3 mesos o 4 mesos, sembla que que ja no facis res, i dius, no, estic fent moltes coses, el problema és que potser no ho estàs veient, no? I em vull permetre com aquest espai de gaudir de l'estiu, de les cançons, i més endavant ja es veurà a veure què faig. I és inevitable, estic tornant a escriure la llibreta mil coses, però no em vull precipitar. Vull dir que justament abans d'ahir vaig parlar amb un dels meus productors i em va dir, què, quan tornaràs i tal? I he dit, dona'm un break, tinc ganes de composar, i ja veurem després com seguim amb el projecte, que tinc idees, però no vull precipitar-me, no? Mm-hmm.
1: I a nivell de teatre tens algun projecte?
0: Doncs mira, ara mateix no, perquè la meva relació amb el teatre és més intermitent des de fa uns anys. Primera, perquè ser intèrpret i estar 3 mesos, un any en una funció, jo sempre dic que és com hipotecar-te al màxim, és fantàstic, però si quan hi hagi un projecte que pensi que val la pena aturar la meva vida uns mesos o un any, ho faré. Ara mateix no ha sorgit, sí que hi ha alguna oferta com a compositor per teatre, però l'estic acabant d'estudiar, i ara per ara no, però sí que és veritat que en tinc ganes, perquè a mi em passa cíclicament amb el teatre, que sempre dic que és com un amic que fa temps que no ho veig, que quan fa molt que no el veig ja el trobo a faltar massa, i em passa una mica això, que ara, per exemple, l'última vegada que vaig fer música gran va ser fa 3 anys, que se m'ha passat molt ràpid, però són 3 anys, i llavors crec que potser l'any que ve sí que tinc una altra vegada les ganes de tornar-hi, però ha de tenir l'espai.
1: I on podem seguir i on podem estar al dia de tot el que fa Víctor Arbel?
0: Doncs mira, la meva xarxa principal és l'Instagram, que és el @VíctorArbelo. A més, també publico molt al YouTube i al TikTok, que el TikTok és una cosa que fa un parell d'anys no connectava massa, perquè és una altra xarxa social, però sí que és veritat que li he trobat el punt d'explicar-me des del meu punt de vista. Jo no faig balls ni coses, perquè no és el meu estil, ni la meva música tampoc és això, però sí que una mica em permeto compartir el meu dia a dia, em permeto compartir coses que em passen, i això també fa que la meva música i el meu viatge tingui un sentit, no? I és una mica la meva xarxa. Però especialment, jo crec que seria la gira acústica, i especialment aquest diumenge a Brera seria el millor lloc, sense cap mena de dubte, perquè estarem de tu a tu i ens podrem conèixer.
1: Això anava a dir, l'oportunitat ideal per conèixer qui no et conegui.
0: Exacte.
1: O per tornar a veure't qui ja et conegui és aquest diumenge. Tornem a dir a 2:15 a la sala Encuentro aquí a Brera. Com convidaries tota la nostra audiència perquè s'animi i vingui a veure't?
0: Doncs mira, primera perquè és diumenge i els diumenges sempre ve de gust sortir una mica de casa, jo crec, perquè si no sempre la temptativa és quedar-nos a casa tancats i ficar el Netflix. Jo crec que és un bon moment, perquè hi ha un concert a Brera a les 12:30, amb concert vermut, molt familiar, amb un ambient molt, molt, molt relaxat. I segona, perquè serà com un concert molt especial, on conèixer l'artista, on poder parlar després amb ell, on xerrar de música, on compartir coses, i crec que serà molt bonic, i és una oportunitat molt guai.
1: Doncs, Víctor Arbelo, et desitgem moltíssima sort en els teus projectes i t'agraïm que avui ens hagis acompanyat aquí als estudis de Ràdio Abrera.
0: Gràcies, Anabel.
1: I tornem a recordar concert acústic de Víctor Arbelo, que posa punt i final a aquesta tercera temporada de Crear Compartir. És aquest diumenge, 31 de maig, a partir de 12:15 del migdia, a la sala Encuentro. Recordar també que les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir a través de la plataforma entradium.com. I ara ens quedem, sentim a Víctor Arbelo.

surt. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: i ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Continuen sense acord els sindicats i educació després que la reunió d'ahir resultés absolutament decebedora, en paraules del sindicat USTEC. Avui es tornen a trobar en aquesta setena jornada de converses per mirar de desencallar una crisi educativa que porta setmanes encallada. Avui una jornada de vaga als docents que s'han concentrat als Vallesos i al Maresme. Tenim hores d'ara la nostra companya Andrea Martínez de les portes de la conselleria. Bona tarda.
2: Bona tarda, sí, els sindicats tot just ara acaben d'arribar al departament i esperen que les conclusions d'avui siguin més favorables que ahir, quan semblava que començaven a acostar posicions. El punt d'inflexió va arribar quan la conselleria situava l'augment salarial en 340 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats el volien estirar fins als 460 euros. Una contraproposta que el departament va respondre que necessitava més temps per acabar d'estudiar, la qual cosa va decebre als sindicats. Avui es tornen a emplaçar, mentre que els docents del Maresme i els Vallesos continuen fent pressió als carrers.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Andrea. Ja ho sentíem, estarem pendents tota aquesta tarda de com evoluciona aquesta reunió. I també pendents un incendi. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població del municipi d'Òrrius, al Maresme, a causa del foc en una indústria que, a més, ja s'ha propagat a la massa forestal. Hi ha 22 dotacions dels bombers que treballen en aquest foc que s'ha originat al pati d'aquesta indústria. Tots els treballadors n'han sortit, no hi ha cap persona afectada. A hores d'ara treballen els bombers per intentar que no cedeixi la coberta. Justament avui que la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges s'ha dit que marcaran aquesta campanya d'incendis a l'estiu. El Departament d'Interior ha presentat un dispositiu de lluita contra el foc i ha recordat que cal extremar la prudència. Més xifres també, més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat ALMU serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del dia 9 a l'11 de juny. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. I el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que des de 2021 mantenen paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre. L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament d'aquest monòlit franquista.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 28 de maig a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts a l'ordre del dia. A la part resolutiva hi ha l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril, la ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans i l'aprovació inicial de l'expedient de modificació al pressupost general per l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues per la prioritat nacional municipal i per la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la selecció nacional absoluta de futbol i el grup municipal del PSC ha presentat una moció per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. I a la part de control es donarà compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, dels informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmetrà en directe a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM, i també la podreu seguir per internet a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
3: Avui, dijous 28 de maig, es commemora el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Abrera ha organitzat dues activitats emmarcades en la salut de les dones, sempre apostant per cuidar de la salut i estar especial cura per tot el que integra el benestar físic, emocional i social de les nenes i les dones al llarg de tota la seva vida. Des que el 1987, les integrants de la Xarxa Mundial de Dones dels Drets Reproductius van acordar declarar el 28 de maig com a Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Aquest dia es commemora amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut com un dret humà al qual les dones han de poder accedir sense restriccions o exclusions de cap tipus, reivindicant que es garanteixi la prevenció, més precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient. Així, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, aquest dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut d'Abrera, ha organitzat en col·laboració amb la farmàcia Rocamora del municipi una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.
4: Saps fer-ho, saps fer-ho.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: És un èxit.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
7: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
6: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
7: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
6: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
7: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
8: Entre tots i totes, fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
10: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents d'un incendi a Òrrius, al Maresme, i treballen unes 26 dotacions terrestres i 4 aèries dels bombers per extingir el foc. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la població per demanar que es confini. Allà hi ha la nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Cera. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Mercè. Doncs sí, aquí a Òrrius continua impactant i molt aquesta gran i densa columna de fum ben negre que es manté a sobre just d'aquesta fàbrica de parafins que cap als vols de la una s'ha començat a incendiar. No hauria estat originat el foc ben bé dins del recinte d'aquesta fàbrica, sinó a l'entorn, però el que s'està intentant és contenir aquest incendi per tal d'evitar que s'estengui més cap a la zona forestal. Diuen els bombers que trigaran a poder-lo apagar i que les condicions climatològiques d'un dia com el d'avui, amb molta calor, molta humitat i vent, no són precisament les més favorables. De moment, els veïns de la plaça del poble, a la plaça d'Òrrius, s'estan organitzant per poder anar a buscar, a rescatar alguns veïns que són a cases disseminades i on s'estan originant petits incendis.
1: Moltíssimes gràcies, Laura. Ja ho sentíem, estarem molt pendents de com evoluciona aquest tema. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat, ha dit, a la intencionalitat política a l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz. Ho ha dit al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i seguretat a Europa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Sí, ingenus, tampoc ho som.
1: Justament avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha dit que ningú del PP li va transmetre inquietud per la informació de Bárcenas i que va conèixer l'operació a través de la premsa. Per tant, l'exministre se'n desdiu. I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE. Més qüestions. Miqui Núñez, Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Sus són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran aquest nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Rocaibrós, aquest dijous 28 de maig, a 6:15 de la tarda, es reuneix el miniclub de lectura amb el centre obert per comentar junts. I fins aquest dissabte 30 de maig es pot consultar la mostra bibliogràfica sobre la diversitat familiar i la criança respectuosa. Abrera està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig ha estat el torn de Vive i Baila. Aquesta setmana, fins divendres 29 de maig, hi ha classes gratuïtes obertes de les Joventudes de Rocieres d'Abrera i la setmana de l'1 al 6 de juny d'Energy Dance Studios. Les persones interessades han de contactar directament amb cada entitat per reservar la seva plaça. Podeu consultar tots els horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, Instagram, X i TikTok. Dins la campanya de comerç just Jo Trio, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, fins aquest divendres 29 de maig es pot veure l'exposició Fent gran les coses Fem grans les coses petites. Recordem que fins al divendres 29 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns a dimecres i divendres de 9 a 2:15, i a la Biblioteca Josep Rocaibrós, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15, els matins dimarts i dijous de 10 a 2:15 i els dissabtes de 10 a 2. També recordem recordem que al Casal de Joves d'Abrera tots els dimarts de 5 a 2 quarts de 8 es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous de 2 quarts de 6 a 2 quarts de 8 el taller de dibuix, manga i còmic. Les activitats s'adrecen a joves de 12 a 25 anys i per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada setmana, aquest dissabte 30 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba. Es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte de 10 a 1 a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins dissabte 6 de juny inclòs, els dissabtes de 10 a 1. També dissabte 30 de maig, d'11 a 2 quarts d'una, es farà una visita comentada al Pou de Glaç d'en Margarit i Caramell, a càrrec de l'artista i mestre en pedra seca Víctor Mataventura. Per assistir-hi cal formalitzar inscripció prèvia a través del web abrera.cat. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda, de 5 a 9 del vespre, des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera, s'organitza la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport dins l'anella esportiva d'Abrera, a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar totes les activitats i horaris als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre dissabtes de 4 a 8 de la tarda i diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 31 de maig, a partir de 2 quarts d'una del migdia, es posarà punt i final a la tercera temporada de l'entitat Criar Compartir amb el concert del cantant i compositor Víctor Arbelo a la sala Encuentro. Les entrades tenen un preu de 12 euros i es poden adquirir al web entradium.com. Diumenge a la tarda, de 6 a 2 quarts de 8, hi haurà ballada de sardanes a la plaça de Rafael Casanova amb la cobla Nova Vallès. I com cada cap de setmana, aquest diumenge 31 de maig, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal que tindrà lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació, podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esportmaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Tots els kits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Una tarda avui dividida en dos focus d'atenció d'actualitat. Un és el Departament d'Educació i l'altre és un incendi, recordem, a Òrrius, al Maresme, que crema des de la 1 del migdia. Comencem per el tema d'educació. Estem pendents d'aquesta reunió que ha començat a les 3 de la tarda entre sindicats i el Departament, aquesta setena jornada de converses per desencallar el conflicte. Allà hi ha la nostra companya de TV, Clàudia Brunzó. Bona tarda, Clàudia.
2: Molt bona tarda. Setè dia de reunions al Departament d'Educació i cada vegada l'acord sembla que està més a tocar, tot i que a l'inici de la reunió les expectatives dels sindicats estaven a hores baixes. Ara, però, després del primer recés, sembla que van en la mateixa direcció i és que la proposta del govern és la següent. S'ofereix un nou complement transversal fixat en uns 125 euros mensuals de cara al 2029 i ara es fixaria en uns 47 euros al mes. Pel que fa a la convocatòria de càtedres, s'ofereix 2.500 places al 2027 i 2.500 més al 2028. A hores d'ara continuen reunits, així que estem a l'espera de més novetats i de si avui, per fi, és el dia definitiu. Mentrestant, els docents continuen de vaga i en protesta. Avui és el torn del Maresme i el Vallès Occidental i Oriental. Demà és el torn del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs ja ens anava explicant alguna de les coses que deu estar passant en aquesta reunió. I us dèiem un altre tema, aquest incendi a Òrrius, al Maresme, que s'ha localitzat en una indústria a Proquinat. La nostra companya de Mataró Ràdio, Laura Seren, té els darrers detalls.
3: Els bombers preveuen que haurem de treballar-hi tota la nit i també segurament demà, i és que és un foc molt difícil d'aconseguir apagar. Tot i així, hi treballen, es manté actiu aquest incendi que no acabem de tenir clar si s'ha originat fora o dins del recinte d'aquesta fàbrica d'espelmes, que tenia 600 litres de parafina, que és un material molt inflamable. La indústria està cremant totalment, de fet la donen per perduda, i ara es concentren en una estratègia defensiva i també intentant treballar perquè l'incendi no es propagui a la zona forestal dels entorns.
1: Moltes gràcies, Laura. Bona feina als companys que estan fent aquesta tarda en focus d'actualitat. Parlem també de la reina Elisenda de Montcada, que va morir als 70 anys. Era alta per la seva època i patia una malaltia associada a l'alimentació. És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet durant 2 anys, i és que l'obertura de 8 tombes al monestir de Pedralbes ha revelat detalls sobre la seva vida. Una reina, la reina Elisenda, que va ser enterrada fa 700 anys. D'aquí una hora més notícies.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Dissabte 30 de maig, de 5 de la tarda a 9 del vespre, des del Servei d'Esport i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera es durà a terme la tercera edició de la mostra local d'activitat física, salut i esport dins l'anella esportiva d'Abrera, l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament, les pistes de raqueta i els espais del voltant, amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que es duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats seran inclusives i gratuïtes. Hi ha programats ball en línia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitat de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Podeu consultar tots els horaris i les activitats que s'hi duran a terme el dissabte 30 de maig, com deien, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre a l'anella esportiva, als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, esports i benestar. Entitats.
4: A la tercera edició de la mostra hi participarà una gran varietat d'agents al sistema esportiu local, entitats i comerços, ja sigui de forma directa el mateix dia de l'esdeveniment o de forma prèvia mitjançant la difusió i la col·laboració en el disseny i projecció de les activitats. Els agents implicats són Energy Dance, Vive i Baila, Centre Excursionista d'Abrera, Agrupació Esportiva Abrera, Club Frontenis Abrera, Associació d'Escacs d'Abrera, el Club Atletisme Abrera, Abrera, el Club Petanca Abrera, Abrera Gimnàstic Club, Juventud de Rocieres d'Abrera, Abrera Club Esportiu Futsal, Conos Abrera Futsal, Club Bàsquet Abrera, Institut Voltrera, Motoclub i El Cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraeixen a les entitats i agents esportius del municipi la seva participació en la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport. La Mostra Local de l'Activitat Física i l'Esport d'Abrera és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que realitza el municipi i permetre que la ciutadania la pugui experimentar i viure-ho en primera persona. Aquest esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament. D'altra banda, a causa de la celebració de la Mostra Local d'Activitat Física i Salut i Esport, el dissabte 30 de maig a partir de les 2 del migdia i fins a la finalització de l'activitat, es tancarà el trànsit de vehicles al passeig de l'Església entre els carrers de Josep Tarradellas i el passeig de l'estació. Tampoc no es podrà estacionar vehicles en aquest tram del passeig de l'Església des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit.
0: Abrera Informació. Gent d'Abrera. Esports.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el jove esportista abrerenc Lucas Pérez per la seva brillant trajectòria esportiva i els darrers èxits aconseguits en el tenis taula adaptat. Recentment s'ha proclamat campió d'Espanya per equips inclusius amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya en edat escolar celebrat a Antequera. I aquest cap de setmana també ha conquerit el Campionat de Catalunya adaptat en dobles i el Subcampionat de Catalunya individual adaptat, confirmant el seu gran moment esportiu. El Lucas Pérez, jugador del Club Esportiu Tenis Taula d'Esparreguera, ha fet parella amb Kevin Valls al Campionat de Catalunya adaptat de tenis taula celebrat dissabte 23 i diumenge 24 de maig a Balaguer, mentre que va aconseguir el títol estatal celebrat a Antequera del 2 al 5 d'abril, formant equip amb Cristina Estivill i Shan Shan Zhou, culminant així anys d'esforç, constància i superació personal. En declaracions a Ràdio Abrera, el mateix Lucas ha parlat de la seva experiència.
5: El que més m'agrada, la veritat, és competir i sentir la pressió, l'adrenalina, això de jugar per guanyar i per perdre, la veritat. Em vaig sentir molt bé, sí que és veritat que tenia molta pressió, però la veritat és que em va agradar molt anar amb la selecció, era un somni que tenia ja fa temps i que m'agradaria complir, i la veritat és que ho vaig fer molt bé i vaig sortir molt content, perquè no volia decepcionar els meus companys i sobretot a tota la gent que em recolzava.
4: El Lucas competeix en la categoria 9 de tenis taula adaptat, una disciplina inclusiva que adapta els recursos necessaris perquè tots els esportistes puguin competir en igualtat de condicions. Amb 3 dies d'entrenament setmanal, combinats amb els estudis i competicions, gairebé cada cap de setmana el jove abrerenc ja s'ha convertit en un referent de perseverança i dedicació. Tal com ha explicat la seva mare, Marta Zani, el Lucas va néixer amb peus equinovars, a una afecció congènita que va requerir anys de tractament i l'ús de pròtesis durant la seva infància. No va començar a caminar fins als 4 anys, però això no li ha impedit perseguir els seus somnis esportius.
6: Nosaltres pensem que el tenis taula el va escollir amb ell. Quan va començar l'institut hi havia una taula, hi ha una taula, a l'escola i comença a jugar. I llavors aquí sí que veiem que s'adapta més al seu problema de peus i que l'ambient inclús, per la gent inclusiva, és un ambient molt respectuós, més tipus tenis, més amb la nostra filosofia. I ell s'anima i aquí comença, busquem un club, i el que està el Club d'Esparreguera, a qui volem agrair, per cert, aquest acompanyament. I allà ell s'hi fica i s'hi fica a per totes, com és el Lucas.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten el Lucas per aquests èxits esportius i pels valors de superació, esforç, compromís i inclusió que representa la seva trajectòria i el suport de la seva família. Un exemple inspirador per a tota la ciutadania.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6:30 de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de l'incendi que crema des de la una del migdia a Òrrius, al Maresme, i que ha obligat a confinar la població. Ha començat en una indústria i s'ha propagat cap a la vegetació forestal. Per tenir-la a l'última hora, parlem amb la nostra companya de Mataró Ràdio, Gemma Ponce. Bona tarda, Gemma.
2: Bona tarda, exacte. Aquesta hora bombers continua treballant per estabilitzar el foc i també evitar que es propagui cap a la zona forestal. El que sí que no tenen clar és si s'ha originat a dins o a fora del recinte de la fàbrica, que a hores d'ara ja donen per perduda. Una violència del foc que ve de que hi havia 600 litres de parafina, que és un material altament inflamable per la naturalesa de la fàbrica, que es dedica precisament a enceres i parafina. Quan acabi de cremar la fàbrica, això sí, els bombers entraran, tiraran aigua i preveuen que estaran tota la nit i demà com a mínim. De moment, a aquesta hora també confinament es manté amb un lloc d'operatiu com a base d'emergències, que és en el poliesportiu d'aquí, del municipi d'Òrrius, on també hi ha els veïns a aquesta hora.
1: Moltíssimes gràcies, Gemma. Gràcies per la bona feina. Estarem pendents de com evoluciona el tema. I precisament la indústria és el sector més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho parteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 empleats. Són les xifres d'aquest 2025. Segons aquestes, cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta la incidència mensual de les baixes laborals, que va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. Xavier Panés és el president.
3: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé.
1: I l'artista nord-americana Gracie Abrams ha anunciat la seva nova gira The Look of My Life Tour, amb 64 concerts a l'Amèrica del Nord i Europa. L'artista nominada als Grammy farà una parada al Palau Sant Jordi a Barcelona l'any vinent, el 27 i el 28 de maig. Dates úniques a l'estat. Les entrades pels concerts sortiran a la venda el pròxim divendres, dia 5 de juny, a les 9 del matí. Darrer punt, nom propi, Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint a l'entitat.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera acollirà avui dijous 28 de maig a partir de les 7 de la tarda una sessió del ple municipal amb caràcter ordinari que podreu seguir en directe a través de Ràdio Abrera. A continuació us detallem els punts a l'ordre del dia. A la part resolutiva hi ha l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, l'ordinària del 26 de març i l'extraordinària del 30 d'abril, la ratificació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, l'adhesió a la red de ciutats que caminen i a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans i l'aprovació inicial de l'expedient de modificació al pressupost general per l'exercici de 2026 número 5 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. A l'apartat de mocions, el grup municipal de Vox n'ha presentat dues, per la prioritat nacional municipal i per la retransmissió en pantalla gegant de les finals de competicions oficials de la Selecció Nacional Absoluta de Futbol, i el grup municipal del PSC ha presentat una moció per a l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. I a la part de control es donarà compte del decret d'aprovació de la liquidació del pressupost general per a l'exercici de 2025 i de l'informe de la intervenció d'avaluació de les regles fiscals d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, del període mitjà de pagament, dels informes trimestrals de morositat i l'execució pressupostària corresponents al primer trimestre de 2026 i de la relació de decrets i acords de les juntes de govern dels mesos de març i abril d'aquest any. Finalment, hi haurà el torn de precs i preguntes. Com sempre, la sessió ordinària del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera es retransmetrà en directe a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM, i també la podreu seguir per internet a través dels vostres dispositius mòbils a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
4: Avui, dijous 28 de maig, es commemora el Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Per aquest motiu, l'Ajuntament d'Abrera ha organitzat dues activitats emmarcades en la salut de les dones, sempre apostant per cuidar de la salut i estar especial cura per tot el que integra el benestar físic, emocional i social de les nenes i les dones al llarg de tota la seva vida. Des que el 1987, les integrants de la Xarxa Mundial de Dones dels Drets Reproductius van acordar declarar el 28 de maig com a Dia Mundial d'Acció per la Salut de les Dones. Aquest dia es commemora amb el propòsit de reafirmar el dret a la salut com un dret humà al qual les dones han de poder accedir sense restriccions o exclusions de cap tipus, reivindicant que es garanteixi la prevenció, més precisió en el diagnòstic i el dret de les dones a ser ateses i tractades de manera eficient. Així, des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, aquest dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut d'Abrera, ha organitzat en col·laboració amb la farmàcia Rocamora del municipi una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera, són les 7.
1: A continuació, des dels serveis informatius de Ràdio Abrera, els oferim la retransmissió en directe del ple municipal de l'Ajuntament d'Abrera. Escolta'l al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de la nostra aplicació per a mòbils i tauletes. L'actualitat política municipal. A Ràdio Abrera.
2: Bona tarda, us parlem en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera, on a continuació us oferim la retransmissió en directe d'una nova sessió ordinària del ple municipal, que com sempre podeu seguir a Ràdio Abrera al 107.9 de la FM i a la nostra emissió online a radioabrera.cat.
3: Bona tarda a totes i a tots, com són les 7 en punt d'avui dijous, dia 28 de maig, donem per començat aquest ple ordinari del mes de maig, indicant que no han excusat no ha excusat cap regidor i regidora l'assistència, però sí que trobem a faltar un altre cop a la regidora del Partit Popular, que ni ha manifestat la seva absència, però que aquí no ve ni arriba des de fa ja unes quantes sessions plenàries, ni al ple ni a la comissió informativa. Caldria destacar-lo també aquesta circumstància. Bé, donat aquesta apreciació, comencem amb l'ordre del dia, que tindrà com el primer punt l'aprovació de les actes de les sessions anteriors, ordinària del 23 de març del 2026 i l'extraordinària del 30 d'abril del 2026. Tindrà els vots a favor de tots els grups municipals, doncs, queda aprovada per unanimitat les actes de les sessions anteriors, com bé comentava. Continuem, doncs, amb l'ordre del dia. En el següent punt, portem a la ratificació de l'acord de l'adhesió de l'Ajuntament d'Abrera a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat. Té la paraula la regidora de Serveis a les Persones, Júlia Mirto, sisplau.
4: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Informar, doncs, que ens hem adherit a la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, que és un òrgan de treball i coordinació conjunt del que hem format part en l'anàlisi de l'abordatge d'aquest fenomen, així com amb la creació de les principals estratègies d'abordatge del mateix. Ens hi hem adherit per compromís social. Com tothom sap, el sensellarisme és complicat d'abordar de forma individual i, per tant, amb aquesta estratègia compartida es podrà abordar en xarxa i de forma integradora. Per acabar, si bé el sensellarisme no és un fenomen recurrent a Abrera, creiem important formalitzar aquesta adhesió i participar de l'estratègia col·lectiva per compromís i per seguir abordant aquells casos aïllats que puguem trobar en el nostre entorn en el dia a dia. Moltes gràcies.
3: Obrim un primer torn de paraula des del grup municipal de Vox, el seu regidor Jaume Casino, sisplau.
5: Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos. Miran, en la propia iniciativa pone: al Baix Llobregat aquesta realitat es manifiesta en un increment de persones en situació de sensellarisme, habitatge insegur, dificultats d'accés a allotjaments estables, amb un creixement feminització del fenomen. Esto parece una broma de mal gusto. Ahora sí que importa a los socialistas el sinhogarismo, no antes, cuando hay un proceso de feminización, sí, cuando los hombres son el sinhogarismo, no. Cuando son mujeres, ahora sí que importa. Ustedes parece ser que no les preocupaba el problema de la pobreza y del sinhogarismo, ahora sí. Ustedes, que son los partidos políticos que han estado gobernando los últimos 40 años, vienen hoy aquí a decir que hay un problema de gente sin hogar y que lo van a resolver creando una mesa de diálogo, una mesa de políticos. No, no hace falta una mesa de políticos. Hacen falta, pues, viviendas asequibles, trabajos estables y no precarios, y más poder adquisitivo para los españoles, porque os lo habéis cargado todo. Y como hay una degradación social, cultural y económica, por culpa de los que gobiernan en este país, por culpa de ustedes, vemos más sinhogarismo que nunca. Hay un claro ejemplo: Barcelona, una ciudad con más sinhogarismo que nunca. Eso sí, menos mal que gobierna el Partido Socialista y menos mal que salen los impuestos más altos que nunca para combatir la pobreza. Una vez más, dudamos de que crear una mesa de diálogo, una mesa de políticos, sea la solución para este problema, porque son políticas vacías. Lo que tiene que volver es el estado social, el estado del bienestar, pero de las familias, de los españoles y de los vecinos, no de los políticos corruptos que solo miran por las siguientes elecciones en vez de mirar por las siguientes generaciones. Gracias.
3: Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu, Sara Roca, sisplau.
6: Il·lustríssim senyor alcalde. Bé, tornant al tema que ens ocupa, des d'Esquerra, examinant el reglament intern de funcionament de la taula de sensellarisme del Baix Llobregat, al qual ens comprometem amb aquesta adhesió, no podem fer altra cosa que votar favorablement la seva ratificació, que tracta un tema tan sensible i que, malauradament, segons la Fundació Arrels i altres entitats socials, van a comen. Sabem que, ara per ara, potser no és una qüestió rellevant al nostre municipi, numèricament parlant, però només que hi hagi una persona que es trobi en aquesta situació o que estigui en risc, creiem que ja val la pena que invertim els recursos. El problema, però, és estructural, n'hem parlat abastament en aquest ple, perquè no fallen les persones, falla el sistema i és imprescindible que el nostre Ajuntament pugui comptar amb la coordinació sanitària, social, policial i residencial que pugui requerir. Gràcies.
3: Gràcies a vostè. Des d'Alternativa en Comú, el seu regidor, José Andrés Martín.
7: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Primerament, voldria agrair a l'equip de govern que avui passi pel ple la proposta d'adhesió a la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, creada pel Consell Comarcal del Baix Llobregat el desembre passat. És una taula de treball on, de ben segur, que es podran fer coses. Des d'on segur que no es fan coses és a una caseta de la Fira d'Abril, però en aquesta taula segur que es podran fer moltes coses. Mirin, segons dades del propi Consell Comarcal, s'estima que en 2025, a la nostra comarca, més de 1.400 persones, per motius diversos i sovint complexos, dormien al carrer, malvivien en un infrahabitatge sense les condicions mínimes d'habitabilitat o passaven el dia al carrer i després pernoctaven en algun refugi nocturn. Aquesta xifra puja fins a les 20.000 persones a tota Catalunya, sent el sensellarisme un fenomen que augmenta, que es feminitza i que presenta una mobilització de persones entre municipis molt important. Abrera no és aliena a aquesta realitat, una realitat que ens va colpir a totes el gener de 2025, quan un veí d'Abrera que pernoctava molt sovint al carrer va ser trobat sense vida en un banc a l'hivern. I sí, és que el sensellarisme mata. I és cert que les persones que arriben a una situació de sensellarisme sovint presenten històries de vida complexes que no responen només, és veritat, no responen només a la falta d'un recurs habitacional. Això passa sovint. Però també és cert que la crisi habitacional que patim actualment empeny cada dia més persones a viure al ras. Que seguint el model internacional ETHOS de classificació del sensellarisme es correspondria, viure al ras, es correspondria amb el tipus 1. Però és que tenim 12 categories més de sensellarisme que van des de les situacions d'habitatge insalubre a habitatge insegur, com ara aquelles persones que viuen pendents d'un desnonament, o en situacions de violència, o fins i tot en situacions de garberament, d'hacinament. I davant d'aquests fenòmens, l'administració ha d'actuar i no sempre es pot fer, no sempre es pot fer per falta de recursos. Per aquest motiu, és molt d'agrair que els 30 municipis que conformen la nostra comarca s'hagin compromès a mancomunar esforços per fer front al sensellarisme. I és un orgull que el nostre Ajuntament oficialitzi avui aquest compromís. Perquè només una estratègia mancomunada, en forma d'anàlisi compartida de la problemàtica, de detecció de necessitats i definició de respostes coordinades entre tots els actors implicats, pot posar fre a aquesta exclusió residencial extrema, que és el sensellarisme. Una vulneració també extrema dels drets de la ciutadania. Perquè està clar que sols no podrem afrontar ni aquest fenomen ni altres relacionats amb l'emergència residencial. Com diu el reglament de la taula del sensellarisme del Baix Llobregat, la complexitat i transversalitat del sensellarisme exigeixen un abordatge supramunicipal i cooperatiu que impliqui la participació activa dels ajuntaments de la comarca, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també les entitats del tercer sector. També, evidentment, caldrà treballar per buscar sinergies, no? Les sinergies necessàries amb la taula institucional per l'abordatge del sensellarisme impulsada per la síndica de Greuges. També haurem de buscar això, no? Així doncs, des d'Alternativa en Comú estarem molt amatents del que a partir d'ara faci aquesta taula del sensellarisme i de la participació activa, esperem, del nostre ajuntament a la mateixa. Moltes gràcies.
3: Gràcies. Des del govern, regidora Júlia Mirto, sisplau.
4: Moltes gràcies, alcalde. Bé, abans de reagrair al grup d'Esquerra i al grup d'Alternativa per el rigor, per la responsabilitat del servei públic que heu mostrat, no només en poder entendre de què estem parlant, que al final és una qüestió de comprensió lectora, però bueno, un cop més ha costat. I, per altra banda, doncs, recordar que estem parlant d'Abrera, estem parlant del Baix Llobregat, ho han comentat els companys. No sé fins a quin punt del reglament s'ha llegit, no s'ha llegit, s'ha pogut entendre, no s'ha pogut entendre, però en qualsevol cas això és una estratègia comarcal i és una estratègia tecnico-política. Refermar aquesta adhesió és una mostra que el nostre compromís amb la ciutadania és el del servei públic, un servei públic de qualitat que no discrimina les persones i que aposta per la integració. Pensar de forma reduccionista i sense més arguments que els prejudicis respecte d'un fenomen tan complex mostra el desinterès i la desconeixença d'aquesta realitat social. I cada qui sabrà si vol deixar fora de la societat a les persones que presenten situacions de salut mental, de vulnerabilitat econòmica i social, comportaments a risc i un llarg etcètera, o si creiem en l'oportunitat que tothom tingui serveis especialitzats al seu abast per reconduir moments d'incertesa. Les casuístiques que presenta el sensellarisme, comentava el company d'Alternativa en Comú, són diverses i complexes. Per això és necessari que, tot i que siguin comptades i esporàdiques les situacions que ens hem trobat en el nostre municipi, ens sumem a crear estratègies comarcals en clau de justícia social. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem apostant per una Abrera igualitària i on tothom, independentment del seu origen o situació personal sobrevinguda, hi tingui un lloc on ser, on recuperar-se i on seguir amb el seu projecte de vida en defensa dels drets personals i col·lectius més essencials que són els drets humans. Sempre que sigui en aquesta línia, ens hi trobaran treballant, no en tinguin cap dubte. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Sí, des del grup municipal de Vox, el seu segon torn de paraula. Sisplau, gràcies.
5: Gràcies, senyor alcalde. Si no fallen les persones i el problema és el sistema, ¿quién gobierna el sistema? És la pregunta. El problema es que la primera iniciativa que tiene esto es crear una mesa de sensellarisme al Baix Llobregat com a òrgan de coordinació estable entre administracions i entitats del tercer sector. Esto no me lo invento, representante socialista. Es la página 5. Sí sé analizar, sé comprensión lectora.
3: Disculpe, regidor. Le voy a llamar la atención en el sentido de que no haga alusiones directas, porque si no luego será interpelado y usted no va a tener turno de palabra para poder responder a lo que usted se refiere. Continúe, por favor.
5: Gracias, pero no le disculpa, porque he dicho representante socialista, hay 17, entonces la alusión a quién es, ¿me lo puede decir?
3: A mí no,
5: representante hecho, socialista, ¿a quién? Representante socialista es hombre y mujer. ¿Y hay 17? ¿A quién he hecho alusión?
3: Conmigo no tiene que entrar en ninguna discusión, solamente
5: pues
3: a cantar
5: no
3: lo que
5: la
3: estoy indicando.
5: Porque no he hecho ninguna alusión.
3: Le vuelvo
5: representante socialista.
3: Le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Continúe.
5: La comprensión lectora creo que es de otros. El problema es que la primera iniciativa que tiene esto es crear una mesa de sensellarisme al Baix Llobregat com a òrgan de coordinació estable entre administracions i entitats del tercer sector. Pàgina 5, sé leer. No hay funcionarios ya, no hay técnicos ya, no hay especialistas públicos ya. Sí, esos que cada año el gobierno y las administraciones les sube el sueldo por real decreto. Sí, esos que están cobrando más que nunca para investigar, para crear soluciones contra el sinhogarismo. Parece ser que no. Otra mesa más de políticos. Encima, esta mesa no tiene ninguna eficacia. Artículo 2, naturaleza jurídica, página 6. La taula no disposa de personalidad jurídica propia ni capacidad de obligar económicamente les administracions i actua com un instrument formal de consens, seguiment, proposta, contribuint a una intervenció comarcal coherent i coordinada. Página 6, no me lo invento. Artículo 4, aquí viene lo bueno. Composició, página 7. La taula de sensellarisme del Baix Llobregat estarà integrada per representants de les següents administracions. Consell Comarcal, Ajuntaments de la Comarca, pertenece a Abrera, Generalitat de la Catalunya, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, servei d'emergències socials, entitats del tercer sector, serveis d'habitatge i altres agents rellevants. Aquí pone que se va a nombrar, leo textualmente la iniciativa municipal, es a tres representantes, Julia Mirto Ariño, Silvia Ros Durán y Melania Solís Cintas. Vaya casualidad que estas tres personas están en el ayuntamiento. Tres personas más que se van a beneficiar de las arcas públicas de esta nueva mesa. Y decían que era para acabar con el sinhogarismo. Y más bien es para durarse el bolsillo. Esto, con todo respeto, no es de socialista, es de sociolisto. ¿Qué políticos más honrados que tenemos?
3: Cuando hace alusiones, por favor...
5: No estoy haciendo alusiones, no me interrumpa, señor alcalde.
3: Perdone, mantenga silencio cuando me dirijo a hablar. Perdone, mantenga el silencio cuando me dirijo hacia usted, igual que yo mantengo...
5: Me interrumpe.
3: Cuando usted... ¿Quiere dejar de interrumpir? ¿Quiere estar tranquilo? Usted tranquilo.
5: Estoy muy tranquilo.
3: Aunque mente, no, usted no está tranquilo. Oye, parece que la dosis de... Parece que se pone usted muy nervioso y no tiene que ponerse nervioso. Aquí solamente se tiene que venir a trabajar. Y ya está, tan sencillo como eso, lo que tiene que hacer usted, y no animar y jalear para intentar interrumpir, desacreditar una institución como es esta sesión plenaria. Usted sé que lo intenta de todas las formas, pero sencillamente no lo va a conseguir, pero usted puede intentarlo todas las veces que quiera conveniente. Adelante.
5: Parece ser que al jefe socialista no le ha gustado.
3: Disculpe. Cuando se dirige en tono despectivo a alguien...
5: ¿A quién?
3: Cuando se dirige en tono despectivo a alguien...
5: ¿A quién?
3: Cuando se dirige en tono despectivo a alguien, está incurriendo en una falta. Yo se lo digo y le advierto, ¿vale?
5: ¿A quién? Usted acaba de decir, señor alcalde, que me he dirigido a alguien despectivamente. ¿Me puede decir, por favor, a quién me...
3: Usted ha dicho ahora el jefe socialista.
5: Sí. ¿Quién es su jefe? Tiene muchos, ¿no?
3: Sí, 13.500...
5: Pues, ¿y jefes?
3: Perdón, 13.570, que son los vecinos de Abrera. Continúe.
5: En definitiva... Un documento que tiene 17 artículos, que no busca acabar con el sinhogarismo, sino que busca crear una mesa para más políticos, de los cuales están entre nosotros. El socialismo, una vez más, no busca acabar con la pobreza. Busca siempre enriquecer a los políticos a costa de la gente más humilde.
3: Desde Esquerra Republicana, sisplau.
6: Bé, està clar que d'on n'hi ha no en raja. Quan diem que és el sistema el que falla i no les persones, que jo entenc que tothom que ens està escoltant ho entén perfectament, però no passa res, ho expliquem. Com ja s'ha comentat, quan una persona es troba en aquesta situació, no és perquè no hagi treballat prou, no és perquè hagi fracassat a nivell individual, és perquè no ha tingut la xarxa social, és perquè el sistema no ha sabut preveure-ho, acompanyar aquesta situació i aconseguir que finalment no es produeixi. Gràcies.
3: Continuem. Sí, des d'Alternativa en Comú, regidor José Andrés.
7: Sí, des d'Alternativa en Comú no hem entès en cap moment que aquesta taula sigui cap mena de xiringuito. És un espai de treball, de coordinació entre els 30 municipis i on la gent tècnica que participa està en nòmina dels respectius ajuntaments que participen. O sigui, no hem entès en cap moment, i demanem al govern que ho concreti, que això sigui un xiringuito com s'està intentant transmetre des d'algunes posicions, no? Això, només això. Gràcies.
3: Gràcies per aclarir aquest fet. Júlia Mirto, sisplau.
4: Sí, per tancar, gràcies, alcalde. Per si ha quedat alguna mena de dubte, hi ha taules i hi ha espais de treball en els que, encara que hi assistim polítics i tècnics, hi assistim sense cobrar. Són aquells en els que també el trobem a faltar alguna vegada, com són els consells escolars municipals, o com pot ser aquesta taula, o com poden ser molts altres òrgans, que cada qui sàpiga on va i per què hi va i què hi va fer. Nosaltres tenim clar que hi anem a treballar. I anem a treballar i, a més, aprofito a tot l'equip de serveis socials la feina que han fet, com comentàvem abans, d'anàlisis i tota prèvia a poder adherir-nos a aquesta taula. En qualsevol cas, el que algunes persones veuen com a problemes, nosaltres ho veiem com oportunitats per la nostra ciutadania, que en algun moment puntual es pot veure en una situació d'aquestes característiques, que les acompanyem i reagrair un cop més el compromís social i polític dels companys progressistes d'aquest consistori, i des de l'Ajuntament d'Abrera, des de l'àrea de serveis socials i de serveis a les persones, seguirem treballant en aquesta línia. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Jo, per tal de remarcar el dubte que tenia el regidor d'Alternativa en Comú respecte a les retribucions que perceben els membres d'aquesta taula, li dic que cap, és a dir, cap membre dels que hi van allà cobren cap euro per la tasca que realitzen tan necessària. És a dir, si tu dius que algú cobra, estàs faltant a la veritat, com s'ha faltat aquí, dient que això es fa perquè la gent s'enriqueixi i guanyi calés, i això és senzillament mentida, una més, no, tampoc és una de Jonsis, però cal remarcar-lo. La gent està dient mentides quan diu que la gent que va a aquesta taula tan necessària que s'ha de fer treball, diu que cobra. No estan cobrant. Van de forma gratuïta i de forma necessàriament tècnica per tal d'avançar en aquests projectes. Dir que cobra és senzillament mentir. Dir mentides, dir falsetats, per tal de poder generar en renou, que és l'aliment de vegades de certes actituds no sempre presents en aquest Ajuntament. Passem doncs a la votació, clar, d'aquest punt, que tindrà vots a favor d'Esquerra Republicana, Alternativa en Comú i Partit Socialista, abstencions, vots en contra de la resta de grups. Continuem, punt 3. Adhesió a la red de ciutats que caminen. Té la paraula el regidor de Mobilitat, Alfred Delgado, sisplau.
8: Gràcies, alcalde. Bé, abans de res, vull expressar que tinc una situació d'afonia i vaig intentar exposar aquest punt, o sigui que en qualsevol moment és possible que la veu se me'n vagi i hagi de continuar a fer l'exposició a un dels companys.
3: Agraïm el seu esforç.
8: Gràcies. Bé, portem a consideració i votació d'aquest ple l'adopció formal d'aquest acord per fer d'Abrera un municipi encara més habitable, segur i amable per a tots els nostres veïns i veïnes. I queda concretada com una mesura estratègica per al futur d'Abrera, el que serà la nostra adhesió a l'associació Red de Ciudades que Caminen. La Red de Ciudades que Caminen és una associació internacional sense ànim de lucre constituïda l'any 2013. Està oberta a ajuntaments i altres administracions públiques compromeses amb la caminabilitat. El seu objectiu principal és que els vianants siguin protagonistes màxims de la mobilitat urbana i de l'espai públic. Entenent l'espai públic com a lloc per caminar, està socialitzar, abordant projectes per fomentar la caminabilitat i en relació amb aquesta, la mobilitat sostenible, l'accessibilitat universal, la seguretat viària, la qualitat del medi ambient urbà i l'autonomia de la nostra gent gran i els petits de la família. L'adhesió a la xarxa de ciutats que caminen suposa assumir com a propis els principis i drets de la xarxa, segons els quals caminar ha de ser el màxim exponent del sistema de la mobilitat urbana per ser condició indispensable per possibilitar ciutats amables, saludables, sostenibles, equitatives, inclusives i atractives. És a dir, la xarxa està formada per municipis i administracions públiques que comparteixen un objectiu estratègic clar, com ja s'ha comentat, és situar els vianants com els màxims protagonistes de la mobilitat urbana i de l'espai públic. Actualment compta amb més de 80 poblacions arreu de l'Estat, entre les quals podem destacar doncs, Lleida, Castelldefels, Gavà, Sant Andreu de la Barca o la pròpia Diputació de Barcelona, fet que representa un teixit de suport a prop de 10 milions de ciutadans. Els principis de la xarxa de ciutats que caminen són la prioritat per a les persones, el dret a l'espai públic, planificació urbana caminable, un disseny urbà per a les persones, espai públic caminable i estadal, seguretat viària amb enfocament de vianants, aliança sostenible entre els vehicles i els vianants, una visió global, una ciutat inclusiva, autonomia de la gent gran, etc. Per tant, els motius que fonamenten aquesta proposta queden recollits de manera molt clara en els punts que configuren aquesta iniciativa. Per salut i sostenibilitat, la Carta Internacional del Caminar reconeix els beneficis de caminar com a element essencial per a una mobilitat sostenible, saludable i inclusiva. Per tant, hem de promoure actuacions orientades a facilitar el desplaçament a peu, millorar els espais públics i fomentar una cultura de mobilitat centrada en les persones, lluitar directament contra el sedentarisme i rebaixar, com no, les emissions de CO2 i la contaminació acústica als nostres nuclis urbans. Pel model urbà, l'associació Red de Ciudades que Caminen treballa precisament per impulsar un model urbà més accessible, segur i sostenible. Ho fa promovent la mobilitat a peu, la qualitat de l'espai públic i la integració de criteris de caminabilitat en la planificació i el disseny urbà d'Abrera. pel treball en xarxa. L'adhesió a aquesta xarxa permet als municipis adherits participar en iniciatives de cooperació institucional en matèria de millora de l'espai públic, com és l'espai per caminar, estar i, sobretot, socialitzar entre les persones. No estarem sols, compartirem i aprendrem de bones pràctiques d'altres ciutats i, sobretot, per coherència institucional. L'Ajuntament d'Abrera, en coherència amb el seu compromís municipal envers la salut, l'eficiència, la inclusió social i la mobilitat, considera convenient i oportú formalitzar la seva adhesió a aquesta xarxa, que és un pas lògic dins de les polítiques que ja estàvem impulsant. Adherir-nos a la red de ciutats que caminen no s'ha d'entendre com una despesa, que són aproximadament 750 euros a l'any, sinó com una clara inversió en la qualitat de vida d'Abrera. Ens ofereix l'aval tècnic,

0: de ciutadans que caminen, facultant-los per participar en els òrgans, activitats i iniciatives de la xarxa, així com per subscriure els documents necessaris per formalitzar l'adhesió. Quart, participar activament en els programes, activitats formatives i espais de cooperació institucional impulsats per la xarxa. Cinquè, comunicar al president d'acord, a la Diputació de Barcelona i a l'associació Red de Ciudades que caminen els efectes oportuns. I sisè, donar publicitat a l'acord mitjançant els canals institucionals municipals de conformitat amb la normativa de transparència. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Un primer torn de paraula des de l'Esquerra Republicana, sisplau, la seva regidora Sara Roca.
2: Gràcies. Bé, l'adhesió a aquest tipus de xarxes sempre és interessant, sempre ho trobem molt interessant, ja que et proporciona accés i coneixement sobre projectes i accions que incideixen en aquell àmbit determinat. D'aquesta manera, entenem que l'adhesió a la Red de Ciudades que Caminen és una mostra de voluntat per part d'aquest Ajuntament de superar la dependència del vehicle privat, millorant l'espai públic per caminar i fomentant la mobilitat activa. Per això, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, votarem a favor i restarem frisoses per veure com aquest compromís es materialitza en el nostre urbanisme, recuperant l'espai públic per la seva socialització i potser fins i tot transformant-lo, esdevenint el nostre tercer espai. El sociòleg Ray Oldenburg, crec que es diu així, bé, defineix els tercers espais com aquells espais públics o comunitaris que no són ni la llar, que seria el primer espai, ni la feina, que seria el segon espai, però que permeten la convivència, la socialització i la construcció de comunitat. Així doncs, els tercers espais són espais de convivència quotidians, places, biblioteques, carrers, centres cívics, cafeteries, fins i tot llibreries, que afavoreixen la relació entre persones i reforcen la cohesió social més enllà de l'àmbit privat. Un poble amb bons tercers espais és un poble on la gent no només viu o treballa, sinó que també es troba, conviu i crea comunitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Des d'Alternativa en Comú, el seu portaveu, Raül Montesino, sisplau.
3: Gràcies. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i totes. Avui vostès presenten una proposta molt interessant, una proposta en la que diu que assumint els principis, drets i compromisos continguts en la Carta Internacional del Caminar i de la Red de Ciudades que Caminen. Ha comentat uns principis, però volent afegir d'altres. Ho dic per tenir una visió més ampla, no?, del que representa l'adhesió. Limitar l'aparcament al carrer, ja que és prioritari per reduir l'atracció de cotxes i el tràfic d'agitació, eliminar el trànsit de pas, augmentar exponencialment el nombre de carrers amb plataforma única, elevar passos de vianant, executar voreres accessibles, contínues i equipades, reduir la secció i la capacitat de les calçades, restringir l'aparcament al carrer i propiciar usos. Les voreres d'altres espais per a vianants han de preservar el seu caràcter de vianants sense excepció, independentment de la seva amplada o de la velocitat de circulació dels vehicles. Nosaltres estem d'acord perquè ja en les nostres propostes per al PON defensem la mobilitat tova. Però és clar que el model de ciutat que caminen no és el model que ha desenvolupat el PSC Abrera durant els seus mandats ni el que està proposant en l'abans del PON. Nosaltres com a partit ens comprometem en aquest model i exigirem la resta de partits que donin suport en el que queda de mandat i que després de les eleccions del 2027 siguin coherents en el seu posicionament. Nosaltres defensem que s'ha de prioritzar els espais públics per a la ciutadania i que s'ha de garantir que caminar sigui una opció accessible, contínua i eficient per a tots els desplaçaments quotidians, prioritzant els vianants en el disseny urbà, creant espais públics còmodes, atractius i segurs. I avui es fa un primer pas i nosaltres donarem suport amb el nostre vot afirmatiu, però estarem molt atentes al següent pas perquè no ens agradaria que això quedés en paper mullat. Gràcies.
1: Sí, des del govern, Alfred Delgado, sisplau.
0: Moltes gràcies, alcalde. Bé, per acabar i finalitzar, De veritat que us diem des de l'equip de govern que formar part d'aquest organisme no és una simple declaració d'intencions o

0: distintiu 8, aporta eines de gestió tècnica i política de gran utilitat. Tindrem assessorament tècnic continuat, un accés directe a guies de disseny urbà, models de configuració de xarxes per a vianants i assessorament en projectes de pacificació i transformació dels carrers. Formació especialitzada i gratuïta. Els equips tècnics, funcionaris i càrrecs de polítics de l'Ajuntament tindran accés a l'Escola d'Espai Públic, EEP, per formar-se en urbanisme sostenible, accessibilitat i noves tendències de mobilitat. La xarxa de bones pràctiques, intercanvi d'experiència amb altres poblacions que ja estan adherides a aquesta xarxa. I, per últim, el reconeixement institucional, com hem comentat. No? Podem inclús... tenim l'opció d'inclús, volia dir, de participar en el que es diu el Premi a la Ciutat que Camina, un guardó de prestigi que posa en valor la gestió, l'esforç i les transformacions urbanes que es fan des dels ajuntaments per tenir un espai públic on es pugui sociabilitzar entre els grans, els petits i tots els que formen part del municipi d'Abrera. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, sí. Des del grup d'Alternativa en Comú, seu portaveu, Raúl Montesinos.
2: Gràcies, alcalde. Miri, creiem que hi ha molta feina per fer. S'ha d'incorporar mesures de mobilitat tova amb l'objectiu de potenciar els desplaçaments a peu o bicicleta en detriment del transport motoritzat privat i augmentar la qualitat de vida de les persones reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per cert, pel que fa a la bicicleta, ja sabem què va passar, no, en el ple que vam presentar nosaltres una moció. Abrera té problemes, alguns, històrics. És evident que una vorera en la que es comparteix el pas de vianants i ciclistes no és un bon exemple de com s'ha de dissenyar un municipi ni té encaix en els objectius de ciutats que caminen. He fet referència a problemes històrics i en aquest sentit podem parlar de la passera entre els barris del marge esquerre del riu i el centre, un problema històric que té aquest municipi que durant 40 anys no han estat capaços de solucionar. O de l'estreta vorera, l'estreta vorera que connecta el barri del Rebato amb el nucli. Una vorera que si vostès coneixen, que si passen dues persones en cadira de rodes, no poden passar. Nosaltres defensem incloure en el POU mesures de mobilitat. Ara, el govern, impulsant aquesta moció, es compromet en la línia del que defensem. Esperem coherència i veure com el POM i les mesures de planificació urbana incorporen aquests compromisos, ja que, de moment, l'avanç del POM no camina en aquesta línia. Moltes gràcies.
1: No? Vale, jo per afegir abans de la votació, perquè ha fet esmena a una sèrie de referències que, des del nostre punt de vista, inconexes, i ara passaré a dir-li, entenc, la intenció de podríem dir, desvirtuar una miqueta el que pretenem adherint-nos amb aquesta red de ciutats que caminen, que bàsicament començaré per el que estic dient. Adherir-se a aquesta xarxa suposarà tindre la diagnosi que vostè ara mateix indicava. Estava indicant, aquí és convenient fer una cosa, aquí és convenient fer una altra. En aquest sentit, acompanyant-nos de gent especialista que té adherida diferents singularitats en diferents municipis, segurament ens podrà fer dues coses que són molt importants. Aquí vull destacar-ho. La primera de tot és com s'ha de transformar l'existent i el segon i més important és els nous desenvolupaments urbanístics que tingui el municipi, com s'han d'abordar, quins elements s'han d'incloure, perquè no és el mateix treballar amb unes voreres fetes fa 60 anys en un barri que dissenyar-lo de nou. Això comporta doncs, diferents possibilitats d'acció i poder implicar aquesta sensibilitat que sempre hem mostrat des del govern per tal de poder millorar introduint elements sostenibles en la mobilitat, no només a la mobilitat rodada, sinó també en el transport públic, com pot ser amb elements de combustible més sostenible que no els fòssils. Dit això, incorporar-nos, parlava una miqueta i també una miqueta acollint la proposta que es feia des d'Esquerra Republicana, vaig poder parlar amb la presidenta de l'entitat per tal de concretar una data i ja fer una primera visita al municipi. Em va proposar anar cap al juliol, li vaig dir que seria interessant fer una anàlisi en un municipi amb el seu ecosistema escolar funcionant. I per això vaig indicar que seria molt recomanable anar-nos després de la diada o a principis d'octubre per tal de veure un ecosistema abrerent on el dia a dia del municipi a l'octubre o a finals de setembre, amb l'escolarització en el seu moviment, la gent que va i torna a treballar, bueno, té una dinàmica que creiem que és la que s'ha d'abordar, que té més intensitat i té més incidència, encara que ja té diferents mobilitats segons el moment del dia. I totes aquestes s'han de respondre amb un concepte de sostenibilitat. No se'ns escapa cap ni un dels que s'han de tindre, des de la seguretat, la sostenibilitat, l'accessibilitat, respecte a aquests ítems que la mobilitat sempre ha d'incorporar i que quan no ho té s'ha de poder facilitar en mesura del grau de possibilitat tant d'inversió com possibilista de l'espai públic que així t'ho pugui permetre. És per tant que comentant el projecte de municipi que hi tenim, existent, i el que volem impulsar, que dibuixa el POU amb grans traces, entenem que és ideal i agraïm molt el suport perquè sigui un agent o un actor que pugui sumar i que pugui, en aquest sentit, aportar doncs, conceptes bàsics que hem de tindre en compte, sobretot a l'hora de dissenyar. I com que comentava, es parlava abans de restringir aparcaments, no estem parlant d'això, estem parlant d'analitzar. Estem parlant de transformar, però transformar dintre de les possibilitats i dintre de la coherència que tenim com a municipi i que com qualsevol que ens hi posem a treballar, de ben segur que trobarem mesures que puguem millorar de caràcter tècnic i per això dintre del que entenem que ha de ser l'encàrrec, ha de ser àmbits escolars, àmbits comercials, accessos als equipaments i serveis municipals i a l'àmbit també empresarial, que són els eixos que principalment n'hi haurà. I, òbviament, davant de l'interès en les vostres intervencions, estareu degudament informat de l'evolució d'aquestes tasques i d'aquestes taules de treball. Passem, doncs, ara a aquesta votació que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Alternativa en Comú i Partit Socialista, abstencions, vots en contra de la resta de grups. Passem, doncs, al punt 4, que és l'adició a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans. Té la paraula la regidora Arantxa Galofré, sisplau. Arantxa.
3: Gràcies, alcalde. Bona tarda a tots i a totes. Avui portem a aprovació l'adhesió del nostre municipi a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans, que és impulsada per la Diputació de Barcelona conjuntament amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Aquest acord vol expressar i reafirmar el compromís del municipi amb la dignitat de les persones, la igualtat d'oportunitats i la defensa dels drets fonamentals des de l'àmbit més proper a la ciutadania. Com bé sabem, els drets humans són presents dia a dia i ens ajuden a que totes les persones puguin viure amb llibertat, seguretat i respecte. Aquest Ajuntament ja treballa en polítiques i programes vinculats als drets humans i la cohesió social i ara el que fem és adherir-nos a aquesta xarxa que ens permetrà reforçar aquesta feina compartint experiències i bones pràctiques amb altres municipis, accedir a recursos, espais de formació i eines d'assessorament que ens ajudin a continuar treballant en aquest sentit. És positiu que els ajuntaments actuem en xarxa per continuar construint una Abrera més cohesionada, més justa i més democràtica. I amb aquesta adhesió, doncs, el nostre municipi segueix reafirmant un cop més el seu compromís amb uns valors compartits com a societat i amb la voluntat de situar les persones al centre de l'acció pública. Gràcies.
1: Moltes gràcies, regidora. Un primer torn de paraula des del grup municipal de Vox, regidor Jaume Casino.
4: Esta iniciativa es aceptar claramente la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos a la Ciudad. ¿Y qué cosas asume y defiende esta carta? Drets enunciats en aquesta carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats signatàries. I no, los derechos no son reconocidos a todos, son reconocidos a los que aportan, a los que contribuyen, a los que trabajan, básicamente los que son de aquí realmente. Artículo 3. Totes les ciutats i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. La llibertat de consciència, de religió individual i col·lectiva, queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. No, aquí no hay derecho a implantar, ni celebrar, ni fomentar religiones que maltratan a las mujeres, contra los homosexuales, que son machistas y que van contra nuestro pueblo. Para ellos no hay ningún derecho, ninguno de libertad religiosa. Artículo 4. Els col·lectius i els ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de les mesures específiques de protecció. Claro, però la pregunta és, ¿quiénes són los vulnerables? ¿Los menas? ¿Una persona que vino ayer tiene más derechos que el joven español que vive en casa de sus padres? ¿Tiene uno más derechos que el otro? Me gustaría que me respondieran. Artículo 6. Les ciutats inciten en particular als actors econòmics a participar en programes de cooperació per tal d'associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els pobles que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals. Esto ya parece una broma. Que los agentes económicos, los trabajadores, las empresas, tienen que pagar los derechos de países extranjeros. Que tenemos que enviar nuestro dinero a países como Nigeria o Marruecos, porque están menos desarrollados que nosotros. Pues si seguimos leyendo, hay hasta 26 artículos, todo hablando de la solidaridad, de ayudar a los más desfavorecidos, pero destacando siempre no excluir ni por género ni por nacionalidad. Pero lo más fuerte es que ningún artículo ha defendido el derecho a priorizar a los de casa, al nacional, frente al extranjero. Ninguno habla del derecho a la seguridad, a que las mujeres vayan seguras por la calle. Ninguno habla del derecho a poder formar una familia. Ninguno habla del derecho a que los jóvenes del barrio, los jóvenes nacionales, puedan independizarse. Esto está muy claro. Los derechos de los ciudadanos de África, reclamádselos a los países de África. Los derechos de los marroquíes se los reclamáis al rey de Marruecos. Porque todos los derechos que se exigen aquí, sin exclusión de nacionalidad, los va a tener que pagar alguien, no son gratis. Y los vecinos somos solidarios, por supuesto, pero con el de aquí, con el de casa, con el español. No estamos a favor de pagar derechos a media África en nuestro país, ni cabe toda África aquí, que sus derechos los paguen los políticos y los ciudadanos de África. Esta iniciativa es otra basura más vuestra, otra muestra más de que no queréis la prioridad nacional, queréis seguir financiando a vuestros futuros votantes. Y nos llamáis insolidarios. Pues sí, algunos no queremos pagar los derechos de cientos o miles de extranjeros y seremos insolidarios con los de fuera y seremos patriotas y solidarios con los de casa.
1: Sisplau, sisplau, vinga. No, no. Acabat, regidor, regidor. Acabat, sí? Acabat. Continuem. Primer torn... disculpe, no hable en voz alta, por favor, ya tendrá el turno si quiere hacerlo en el turno de palabras. Sí, sí, ¿qué pasa? Le digo yo, no, pues no, cuando le toque podrá hacerlo. No, insisto. No le ha dicho nada, nadie le ha interpelado directamente, por lo tanto no tiene... Vale, cuando quiera... Gracias por interrumpirme constantemente. Cuando le toque hablar, lo podrá hacer. Gracias. Continuamos con el pleno. Gracias. Desde Alternativa en Comú, regidora Iraida Dey. Le ruego que mantenga el silencio, si no le llamo al orden por primera vez. Vale. Por favor, Iraida, gracias. Vale. Le llamo al orden por segunda vez. Iraida. Ah, sí, disculpe. Sara Roca, des d'Esquerra Republicana.
5: Gràcies, dispensi. No anava a fer cap intervenció perquè em semblava fútil i necessària referint-nos als drets humans. Però, clar, després de sentir tantes fal·làcies, potser cal recordar que els drets humans són universals perquè, si no, no són drets, són privilegis. I, bueno, està clar que els hi han que no han sortit a la caverna encara, no? Però que quedi clar que o són universals i, per tant, per tothom, o no són drets. Gràcies.
1: Gràcies. Des d'Alternativa en Comú, sí, ara Iraida Dey. Gràcies.
6: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, des del nostre grup municipal votarem favorablement a l'adhesió d'Abrera a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans. I ho fem perquè entenem que els drets humans no són una declaració llunyana, sinó que són una responsabilitat quotidiana de les administracions públiques, especialment dels ajuntaments, que som l'administració pública més propera a la ciutadania. Parlar de drets humans des del municipalisme és parlar del dret a l'habitatge digne, a la igualtat entre dones i homes, dels drets del col·lectiu LGTBIQA+, de la inclusió social, de l'accés als serveis públics, de la convivència, de la participació ciutadana i també de la lluita contra qualsevol forma de discriminació o discurs d'odi. I també aprofito perquè crec que és el moment de reconèixer la feina que ja es fa i que s'està fent a Abrera. i volem posar en valor la tasca dels serveis municipals, dels professionals que treballen moltes vegades des de la discreció, acompanyant famílies, persones grans, joves o persones vulnerables. I també el teixit associatiu, a les entitats, a les AFAs, als clubs esportius, els col·lectius culturals i també doncs, els nostres comerços de proximitat, que sovint són espais de convivència i que treballen cada dia per garantir drets i fer comunitat. En definitiva, el que volem transmetre és que els drets humans no es defensen només donant grans discursos, sinó que es defensen en el dia a dia, en com cuidem el poble, en com ens relacionem els uns als altres i en com convivim. I precisament doncs, per això creiem que és important el pas que avui fa Abrera en aquesta direcció. Si bé també hem de dir que la carta data de l'any 2000, la publicació al butlletí oficial de la Diputació de Barcelona és de la província de Barcelona és del 2006 i que per tant potser és una cosa que hauríem o podríem haver fet abans, tot i que entenem que també ve propiciat doncs, per al context global en el que ens trobem, on veiem continus doncs, retrocessos preocupants en drets i llibertats, on creixen els discursos, com acabem de veure, autoritaris, racistes, intolerants, i creiem que és important que els municipis doncs, prenguem partit i no mirem cap a una altra banda, i doncs, per això, com hem dit, Abrera doncs, fa un pas en aquesta direcció. S'ha introduït també un concepte, quan es parla de prioritats o de prioritat nacional entre persones, segons el seu origen, no estem davant d'una qüestió que tingui un fonament tècnic o un fonament jurídic darrere, sinó que estem davant d'una decisió política del model de societat que es decideix defensar. I nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, no compartirem mai aquest model. Perquè les nostres prioritats són unes altres. La nostra prioritat és que la gent pugui pagar el lloguer o la hipoteca, que pugui anar al CAP i ser atesa dignament. I, sincerament, donar lliçons de prioritats mentre hi ha qui no compleix amb les seves responsabilitats institucionals, com és assistir a un ple per anar-se'n de festa a la Fira d'Abril de Barcelona, doncs crec que dona molt poca credibilitat. Els ajuntaments, de totes maneres, no som o no són espais per jerarquitzar persones, com si això fos els jocs de la fam, sinó que és un espai per garantir drets i deures en condicions d'igualtat. I la democràcia local es basa doncs, precisament en això, en reconèixer que la convivència es construeix des de la igualtat de tracte, no des de la distinció entre ciutadans de primera o de segona. I és per això que la nostra prioritat són les persones, concretament són les persones d'Abrera. Davant dels privilegis d'uns pocs, posem per davant a les persones, perquè el que tenim molt clar és qui ha tingut privilegis durant massa temps. Són els fons voltors, els especuladors immobiliaris, les multinacionals que posen per davant els seus interessos i beneficis per davant de les persones. I el que no podem acceptar és que ara es vulgui assenyalar qui només vol construir una vida digna. Dit això, m'agradaria citar també a una persona amb un nom més fàcil, és Javier Ambrosi, que just aquesta mateixa setmana, en el seu discurs d'acceptació al Festival de Cannes del Premi a Millor Direcció, deia una frase que em sembla molt, molt clara, que és «A todos los que piensan que vamos a retroceder en nuestra lucha, tengo malas noticias». I nosaltres compartim aquest missatge, com no podria ser d'una altra manera, perquè defensar els drets humans, com he dit abans, és defensar la democràcia, és defensar una societat diversa, lliure, digna per a tothom, i és entendre, com hem hagut d'assenyalar ja altres vegades en aquest ple, que els drets no són irreversibles i que, per tant, els hem de defensar i els hem de seguir lluitant. L'adhesió a aquesta xarxa ha de ser no només un gest simbòlic, sinó que ens ha de servir per reforçar les polítiques públiques en perspectiva de drets humans, per compartir experiències amb altres municipis i per continuar avançant en ser una ciutat més justa, igualitària i inclusiva. I per tot això doncs, celebrem aquesta adhesió i esperem que es tradueixi en compromisos concrets, recursos i polítiques valentes al servei de la ciutadania d'Abrera. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Sí, des del govern, Arantxa Galofré, sisplau.
7: Sí, gràcies, Jesús. Jo reafirmar les idees que han argumentat els grups progressistes d'aquest plenari, que simplement que recordem que els drets humans són un marc compartit de convivència democràtica, que són reconeguts internacionalment i que aquests drets humans posen al centre la dignitat i la igualtat de totes les persones. Recordar que el nostre municipi ja, com bé s'ha dit, ja fa anys que treballa en aquesta línia línia a través de polítiques socials, educatives, comunitàries, d'atenció a les persones, i per tant aquesta adhesió no suposa un canvi de model ni assumir una altra ideologia que alguns consideren, sinó continuar reforçant aquesta feina i seguir endavant amb xarxa i amb proximitat i amb un sentit comú, no? com estan fent a altres municipis, i poder nodrir-nos d'aquesta feina també. I res, que aquesta xarxa doncs, ens permetrà més recursos de sensibilització, que bé falten, de formació, de suport tècnic, que integrarà millor aquesta mirada que tenim els grups progressistes d'assumir els drets humans en les polítiques municipals. I res, que en definitiva es tracta de seguir treballant per una Abrera cohesionada, respectuosa i compromesa amb els valors democràtics i de convivència. Gràcies.
1: Des del grup municipal de Vox, el seu regidor Jaume Casino, segon torn de paraula.
4: Gràcies, senyor alcalde. Los derechos son universales, claramente, sí. ¿Cuántos menas ha metido en su casa? Lo digo al aire, no me hago ninguna alusión. ¿En la fiesta del Cordero también acompañáis? Me imagino que no tendrá ninguna habitación vacía, porque hay mucha gente sin hogar, pobre. Claro, esto es el socialismo, es un poco hipócrita, porque estos socialistas y separatistas son muy solidarios, sí, con el dinero de los demás, con la vida de los demás. Pero claro, los derechos se defienden cuando nos interesan. Defendemos el derecho a la mujer, según la izquierda. Cuando la viola un marroquí no nos importa mucho. Cuando la viola una persona blanca, sí. Cuando hay un feminicidio y el asesino es blanco y español, salimos corriendo. Cuando el asesino, como el de Figueras, que la degolló a la chica, es marroquí, no nos importa la mujer. Amiga, no te creo. Claro, el derecho a la democracia es muy importante. Cuando roban los de derecha, qué malos, falta de democracia, eso sí. Cuando roban los de izquierdas, no pasa nada. Esos son los derechos que defienden los socialistas. Hipocresía pura.
1: Desde, por favor, manténgase en silencio. Cuando tenga el turno de palabra, podrá, si usted lo considera, podrá intervenir. Desde, no, pues, per tancar, regidora, si no pasen. Ah, disculpen, no lo había antes. Segon torn de paraula per Alternativa en Comú, regidora Iraida Dey.
8: Sí, gràcies. Només recordar que la força d'un municipi no és qui queda fora, sinó com s'integra tothom en la vida quotidiana del poble, perquè la realitat d'un municipi no es pot definir per un passaport, sinó per la convivència real als carrers, a les escoles, als centres de salut. I quan el que estem qüestionant, o el que s'està qüestionant aquí, és això, el que s'està qüestionant no és una norma, sinó el model de convivència que ha fet possible el progrés social dels nostres pobles i ciutats. I per nosaltres, per si no ha quedat clar el missatge que intentàvem donar, és que hi ha una idea que a més entenem que és molt poderosa, que és drets i deures per a tothom, sense excepcions ni jerarquies. En aquest sentit, només dic que em permetré el luxe de donar un consell, crec, que és dir que menys discursos d'odi i més treballar perquè la gent visqui millor. Simplement era això. Gràcies.
1: Ha quedat molt clar, regidora. Jo ho subscrivim. Des del govern, Arantxa, per tancar, sisplau.
7: Sí, simplement defensem una Abrera cohesionada, respectuosa, i on tothom pugui viure amb dignitat i igualtat d'oportunitats, i perquè volem governar amb la garantia de que assumim, no?, aquesta convivència i aquest respecte, i que ningú quedi enrere, que això és el que volem, no? I creiem que aquesta adhesió és una adhesió útil, coherent i responsable amb el nostre municipi. Gràcies.
1: Gràcies. Passem, doncs, a la votació d'aquest punt, que tindrà els vots a favor d'Alternativa en Comú, Esquerra Republicana i Partit Socialista, abstencions, vots en contra de la resta de grups. Passem, doncs, ara al cinquè punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost general per l'exercici 2026, la cinquena, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Té la paraula la regidora de Serveis Econòmics, Maite Novell, sisplau.
9: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Bé, de les necessitats municipals per diferents serveis i regidories de l'Ajuntament, portem la modificació de crèdit al pressupost general per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, com bé ha anomenat el senyor alcalde, per un import total de 490.435,27 euros. que ho remarquen els annexos 1 i 2 de l'expedient de dita modificació. Aquestes actuacions, entre d'altres, són el cànon per l'ús de la propietat intel·lectual de l'emissió 24 hores de la nostra ràdio, Ràdio Abrera, per l'adquisició també d'una cadira adaptada per a persones amb mobilitat reduïda destinada al camp per la realització d'activitats dirigides en ella i l'adquisició de comptadors per noves altes en els subministres d'aigua contra incendis en el cas de l'activitat econòmica, o sigui, ser en aquelles altes d'activitats tant comercials o empresarials. En l'àmbit també de la mobilitat sostenible i de l'accessibilitat, l'aportació a la red de Ciudades que Caminen, com bé ha comentat anteriorment el meu company Alfred, i el cofinançament municipal en el marc de programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, per tal d'avançar en la modernització dels nostres polígons, la mobilitat i l'impuls de l'activitat econòmica en condicions més segures, accessibles i eficients. Gràcies.
1: Gràcies. Des del grup municipal de Vox, regidor Jaume Casino, sisplau.
4: Volvemos a ver una mala planificación del presupuesto. Desde Vox nos hace gracia, por no decir otra cosa, que tengamos uno de los gastos más altos, que es el gasto más alto de todo el presupuesto, en personal público, con más de 8 millones de euros destinados a funcionarios, políticos, técnicos, administrativos, es decir, a toda esa estructura burocrática que en teoría se encarga de redactar y planificar el presupuesto municipal, y aún así parece que lo hace mal. Porque volvemos a traer al Pleno otra modificación presupuestaria más. Y esto solo puede significar dos cosas: o el Ayuntamiento no ha previsto bien las partidas, o directamente no sabe hacer un presupuesto correctamente. Sinceramente creemos que ambas. De verdad, no se podían prever casi 500.000 de euros en nuevos gastos o modificaciones de gasto. El problema no solo es la modificación presupuestaria. Sabemos que hay obras necesarias y positivas, por eso vamos a votar abstención, no vamos a votar en contra. El problema es que ustedes anuncian partidas, prometen actuaciones y luego no sabemos si realmente se van a ejecutar, porque todavía estamos esperando las obras de 2024. Y les recuerdo que estamos en 2026. Sí, esas obras de 2024 por más de 300.000 euros. Si no lo han hecho las obras, las de 2024, ¿cómo pretenden que confiemos en encarar las de 2026? Porque, ¿dónde están las barbacoas de Abrera? Piense, ¿dónde están, y apunte, ¿dónde están la zona de picnic Saramengol, presupuestada en más de 170.000 euros? ¿Dónde está el parque de calistenia? Sí, lo voy a enseñar. Más de 30.000 euros. Un parque de calistenia más de 30.000 euros desaparecido. Vuelvo a recordar, todo esto es 2024. Le recuerdo que estamos en mayo de 2026. Entonces, ¿con qué autoridad vienen ustedes hoy aquí a decirnos que esta modificación es por el bien del ciudadano y por el bien del municipio si las obras que prometen no las vemos? Me cago aquí, díganos a la cara que la administración del PSC es la más rápida, la más justa y la más eficiente. Y vengo hoy aquí y explíquenos por qué las obras, por ejemplo, las de Can Villalba, sí, esas que ustedes presumen que están previstas para el año 2018, todavía no están hechas. Y ahora van a correr todo, van a correr a hacerlo todo, a un año vista de elecciones. Hay que tener mucha cara y ser muy listo, perdón, sociolisto. Explíquenos por qué el parque de calistenia, el parque de la estación, en mayo de 2026, sigue sin estar hecho. Y después díganos que encima tenemos que volver a confiar en los socialistas. No se muerda la lengua y responda. Porque lo que estamos viendo no es gestión, es improvisación. No es planificación, es parcheo. Y no es eficiencia, es propaganda con dinero público. Y los vecinos de Abrera no viven ni de titulares, ni de promesas, ni de modificaciones presupuestarias eternas. Los vecinos quieren ver las obras hechas, servicios funcionando y dinero público bien gestionado.
1: Desde Esquerra Republicana se va a portaveu, Sara Roca, sisplau.
10: Il·lustríssim senyor alcalde. En primer lloc, donar les gràcies a la regidora Maite Novell per la seva, sempre, per la seva accessibilitat. Bé, vista la documentació addicional enviada pel govern i les extenses aclaracions de regidora, creiem suficientment acreditada la necessitat i, sense que serveixi de precedent, votarem a favor.
1: Gràcies, regidora, des d'Alternativa en Comú. No, val, no sé si la regidora vol... Jo voldria intentar respondre una miqueta al regidor del grup municipal de Vox. Deia dues opcions respecte a les conclusions que vostè treia respecte al pressupost. Jo, si em permet, jo li afegeixo una altra, que és la seva incapacitat cognitiva per tal d'entendre com es desenvolupa un pressupost i què suposa la paraula pressupost durant tot l'any. Però intentaré, no tinc esperances, però jo crec que has d'intentar fer-li una explicació del que suposa quan vostè parla amb contradiccions, no? I vull repetir a la càmera, amb contradiccions vostè parla i diu: on està la calistènia? I després diu: és que la calistènia no està acabada. En què entrem? En què no està acabada? Tinc dubtes, no sé on està, però no sé ben bé si és una calistènia. El que sí que no sap, però no entenc jo que per falta de dedicació, preocupació, interès i soberbia, també una miqueta, és com es desenvolupen els pressupostos, com és la llei de contractació, de la qual no té ni la més mínima idea. Li repeteixo, no té ni la més mínima idea de la llei de contractació pública. De fet, mai ha fet cap pregunta ni mai ha intervingut en com un ajuntament pot fer una despesa, com contracta, i els drets que tenen les empreses que han sigut contractades per l'Ajuntament respecte a les obres que desenvolupa, no només aquí, sinó també a altres municipis de Catalunya i de l'Estat espanyol, on les quals n'hi ha diferents governs i també del seu color, que tenen obres doncs, que no han pogut finalitzar-se, perquè un element tan senzill com que una empresa, malauradament, entri en fallida, fa que no pugui continuar l'obra. Això no és com casa seva o casa d'un individu, que si el manyà que ha de canviar la llum no hi ve, doncs ve un altre i ho acaba. Amb diners públics no es treballa així. Insisteixo, li estic donant una explicació d'un concepte que no entén ni la seva base jurídica ni el seu fonament estructural del que suposa un pressupost. Parla d'improvisació o no? Mira, li donaré una dada, per exemple. La partida de 300.000 euros, que és una partida complementària a un ajut que Diputació de Barcelona ha tingut a bé a donar a l'Ajuntament d'Abrera, per un total de 700.000 euros, més el de l'Ajuntament, serà 1 milió d'euros que s'invertiran en els polígons empresarials per tal de millorar doncs, la senyalització, l'asfalt, voreres, i un pla d'actuació molt important i necessari. Aquest projecte s'ha pogut ara demanar i poder licitar perquè tenim la consignació pressupostària i el projecte que li, amb aprovació que el pugui determinar i el pugui adjudicar. Són processos que et permeten després poder adjudicar. Sí que són conceptes que desconeix completament. Doncs segurament, ara mateix no ho recordo, en el ple en el que ho expliquéssim, no sé si coincidia amb el mes d'abril, per tal de que pugui ser o no pugui ser en el del seu interès assistir a l'Ajuntament, o el gruix de la lona que tenen les carpes de les fires no li permet el wifi intervindre als conceptes dels propis expedients. Parlava de dos elements, val? les barbacoes i la zona de pícnic. Val? Aquests dos projectes és el mateix. És el mateix, de debò, fes-me cas. És el mateix. Si vostè ho llegeix, ha de prendre una miqueta d'atenció, eh? I si vol, li podem acompanyar en aquest procés de lectura. És el mateix projecte. És a dir, quan diem que és el mateix projecte, permetem aquesta observació pedagògica. És a dir, que dintre del mateix àmbit territorial, dintre del mateix terreny, es fa el mateix projecte. Vostè li ha batejat amb dos noms diferents, donant a entendre que són dos projectes que no s'ha fet. No, és el mateix projecte. És el mateix projecte. Li dic perquè li quedi una miqueta clar, no tinc esperança que ho entengui, però bueno, és una miqueta com es treballa a nivell urbanístic, que de fet jo crec que aniria molt bé que si té qualsevol dubte poguéssim intentar explicar-li, no només als polítics, sinó també als tècnics de la casa. I per cert, jo tinc un dubte, si em permet, regidor, jo tinc un dubte. Sempre fa esmena del cos del personal, del cos dels professionals que treballen en aquest Ajuntament i que fan possible, entre d'altres, que puguem tindre encès a les llums, que puguem treballar, caminar amb seguretat, anar a les escoles i tindre els carrers i tot el poble funcionant i acollint empreses i tothom tirant cap endavant. Vostè diu completament sempre, insistentment, que paguem 8 milions. Què farà, no pagar-los? perquè vostè diu, és que cobren, es paga això, jo estic entenent que vostè diu, no, jo no pagaré, perquè això és senzillament enganyar. No faci trampes, no faci trampes. Vostè diu, és que està despesa, però no diu si té algun projecte, si té algun plan B, no sé quin és el seu model de... odi i crítica, sí que el coneixem, però de debò, sumis a la coherència i quan tingui dubtes dels processos administratius només cal preguntar-los. I per cert, els dubtes dels processos administratius no tenen origen, ni tenen raça, només tenen interès i capacitat. Sisplau, regidora.
9: Bé, gràcies, alcalde, per algun dels aclariments i bueno, puc comprendre... Bueno, primer de tot, volia agrair a Esquerra Republicana, Sara, bueno, el recolzament en aquesta modificació, prenc nota, ja sé que no són constants, però ho agraeixo, perquè cap i a la fi pues, està recolzant a una inversió que és molt beneficiària per als nostres veïns i veïnes. I només voldria aclarir, perquè probablement pues, no té coneixement o no ha volgut preguntar-m'ho o no s'ha volgut dirigir perquè les oportunitats les dono per tots els grups municipals de l'oposició i, per exemple, per l'execució del pressupost pues, tampoc no vaig tenir la seva presència. Però, bueno, pel part del grup municipal de Vox i del PP, no tan sols del grup municipal de Vox. Però sí que m'agradaria aclarir, perquè ho intento moltes vegades aclarir-li, però una modificació pressupostària és com, ho dic ja llanament per a veure si pot comprendre, és com a la nostra casa, en l'economia domèstica, se li espatlla la lavadora i oi que l'ha de comprar? Doncs les modificacions pressupostàries són precisament això, actuacions que no estan previstes en el pressupost, però per donar servei o perquè hi ha una casuística especial que s'ha d'invertir en el que sigui, o com bé ha comentat el senyor alcalde, aquest recurs que tenim del polígon de les millores dels polígons industrials té una cobertura fins al 2029. Doncs bé, si nosaltres tenim la capacitat suficient, perquè tenim l'estalvi suficient per poder emprendre projectes com aquest en enguany, doncs ho fem. Per tant, indico que les modificacions pressupostàries són precisament això, actuacions del treball del dia a dia de l'equip de govern, que entenc que des de l'oposició perseguir-ho pot ser complicat i més si hem d'anar a molts actes, doncs bé, modificacions com les d'avui repercuteixen directament al bon funcionament dels nostres serveis municipals. I com bé sempre dic, aquest equip de govern seguirà treballant, prioritzant i adequant i actualitzant cada moment les necessitats que tingui el nostre municipi i els nostres veïns i veïnes, que per això tenim el seu recolzament. Moltes gràcies i espero que l'Alternativa en Comú també doni el suport a aquesta moció. Gràcies.
1: Des del segon torn de paraula, des del grup municipal de Vox, sisplau, regidor Jaume.
4: Gràcies, senyor alcalde. Sí, dice que no tengo ni idea de un presupuesto. Lo que no sé... Es mucho de dinero. Usted sí que sabe de dinero. Porque, vaya casualidad, tercera vez que se lo pregunto, tres plenos seguidos, que tenía una secretaria, se jubila, hostia, tres personas en su posición. O sea, tres personas enchufadas. Si eso no es enchufismo laboral, ¿qué es? Tres plenos que se lo pregunto. Por favor, conteste. Yo ya sé que no sé de dinero. Usted parece ser que sí. Por cierto, todas las obras que le he dicho, me ha repetido que dos eran la misma, pero no me contesta ninguna. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no están construidas? Ya sé que no contesta, ya sé que es como su jefe, que se calla ante el juez, lo sé. Las obras, por ejemplo, de Can Villalba, tampoco contesta. Porque claro, es que usted dijo, estaban previstas, sacando pecho, en el año 2018. Estamos en 2026. Y vaya casualidad que Vox va a Can Villalba, que Vox habla con los vecinos, que Vox sale segunda fuerza de las catalanas, y ahora, deprisa y corriendo, hay que hacer obras en Can Villalba. Este tiene mucha cara, se le ve plumero. De verdad, dice que le haga caso. A lo mejor me tiene que hacer caso usted a mí. Porque claro, habla del coste de personal, que nosotros estamos en contra. No, nosotros estamos en contra del gasto superfluo. Porque claro, creo que lo principal para los vecinos, por ejemplo, es la seguridad, la vivienda, tener calles en una situación precaria, limpias, la economía. Y claro, el presupuesto más alto es el de gasto en personal, el de políticos, el de funcionarios. Por cierto, que de esto sí que me tiene que hacer caso, a lo mejor. Porque ser socialista se supone que es vivir como la gente pobre y saber las necesidades. Y yo sé que aquí uno cobra 108.000 euros al año, 108.000 euros al año, hombre, eso no es de muy socialista, es de ser socialista, porque, le digo, yo sí que soy gente corriente, clase media, cobramos como 80.000 euros menos al año. Entonces, sí, de ese gasto superfluo que usted en contra, por cierto, sus compañeros sacan pecho de que usted no cobra nada, falso. Ese documento que no quería dar de dietas y indemnizaciones por valor de 79.000 euros, vaya casualidad que el alcalde se llevaba una tajada todos los meses, 1.700 euros. Vaya casualidad, por eso no lo quería enseñar. Vaya. Le vuelvo a repetir, eso no es de socialista, eso es de sociolisto. Y es fácil, le vuelvo a preguntar, que nos explique. Es fácil. ¿Por qué no está el picnic de Salamengol? Más de 100.000 euros. ¿Dónde está el parque de calistenia del pasillo de la estación? 30.000 euros. ¿Dónde está esa esa zona deportiva del barrio del Rebato? 30.000 euros. ¿Dónde están? Que eran para 2024. Es que estamos en mayo de 2026. Y mire, voy a aprovechar y le voy a decir una cosa muy importante. Nosotros no estamos en contra de las modificaciones presupuestarias. Nosotros estamos en contra, hombre, de que no se prevean medio millón de euros, hombre, eso es que no hay una buena planificación. Y hay buenas obras, sí, es verdad. Por ejemplo, la del polígono. Pero, hombre, un polígono creo que se prevé si se va a arreglar o no, por valor de 300.000 euros. Por cierto, una modificación presupuestaria que la aconsejo. La biblioteca municipal, una biblioteca que teníamos época de exámenes, de universidad, de selectividad, de bachillerato, que tiene los mismos espacios que hace 15 años, que está en situación precaria, que está antigua, con falta de espacios para estudiar para los jóvenes, porque muchas veces tienen que ir a la biblioteca, por ejemplo, de Martorell, porque no abre ni los lunes por la mañana, ni los miércoles por la mañana, ni los viernes por la mañana, ni los sábados por la tarde, ni los domingos. No sé si de esto está informado. Pero claro, ¿dónde va nuestro dinero público? Pues en la biblioteca municipal, no. A libros como este, El semen mola, para niños de 10 años. Este es el libro que está en la biblioteca municipal, señor alcalde. Esto es el dinero. ¿Modificaciones presupuestarias? Utilice. No me interrumpa.
1: ¿Este tema
4: no
1: va a hablar después?
4: No me interrumpa, por favor.
1: ¿Este tema no va a hablar después?
4: No me interrumpa, por favor. Gracias. Esto, aquí va nuestro dinero. El semen mola. Habla de las eyaculaciones nocturnas, de sexo explícito. Esto para niños, ¿eh? Esto está en la biblioteca municipal. Esto es nuestro dinero. Ya acabo, tranquilo, ya acabo. Un minuto. Pero es que también, que lo tenemos, la guía para lesbianas. Aquí está nuestro dinero. La guía para lesbianas y si es menor, el semen mola. Esto es el dinero del PSC. Estos son los recursos del PSC donde los envía. Y tranquilo que hablaremos después también.
1: Para su tranquilidad, yo no estoy nada nervioso. Al igual es usted que está alterado, mezcla los temas, se confunde y demás. Por cierto, me permito, con el permiso de todos los regidores y regidoras y el público aquí presente, indicar que esta tipología de libros no solamente la pueden encontrar en la Biblioteca de Ávila, sino también en la librería Figaflor, que también es un espacio de lectura y de aprendizaje. Vale. Vale. Vale. Que a vegades això que em despisto, Rocío... Que, no me interrumpo, no se ponga nervioso, tranquilo, que ara tinc jo la resposta. Ara tinc jo la resposta. Demanava concreció, Dominga. Som-hi amb la concreció. Tema de zona de pícnic de tema de zona de pícnic. N'hi ha ja un decret d'adjudicació d'una obra que és el soterrament de la línia de mitja tensió i moviment de terres, ja està adjudicada. Si jo no estic equivocat, aquesta adjudicació s'ha fet un decret del qual vostè té la possibilitat de poder-lo consultar. És a dir, parem aquí. La informació que vostè disposa no la té i ara diu aquí que nosaltres no informem. No, vostè no es preocupa. Vostè no es preocupa. No preocupar-se ni informar-se, vostè directament diu, no, és que on està això? M'ho faci preguntar. I on està això, on està l'altre? Quan tens la informació degudament, de forma transparent i puntual a la seva disposició i no la sap interpretar. O no la sap entendre, o com a mínim no fa consultes al respecte. Polígon de sector de Can Vilalba. Vostè parlava que el 2018, jo deia no sé què, no sé quant, sí, jo el 2018 deia que el projecte estava aprovat i que abans de que s'executés n'hi ha un procés administratiu d'aquests que els governs demòcrates apliquen de forma transparent, sense alliberar la llei del sol, com a territoris propers dels quals vosaltres teniu força representació al respecte. Això vol dir que anava a dir que la rotonda de Can Vilalba s'anarà fent. No, la rotonda de Can Vilalba ja funciona com a tal. Per primer cop ja tenim una rotonda que articula i vehicula el trànsit de l'urbanització després de molt de temps i del qual ha suposat, doncs, òbviament, una millora en el trànsit i en l'introducció. Per cert, cal destacar també, quan vostè diu que para amb el bis de Can Vilalba, jo també hi paro amb el bis de Can Vilalba. No té vostè la potestat aquesta. I, de fet, jo tinc la mania de que quan parlo escolto i no dic mentides. I li dic, per què li dic a vostè que està mentint? Perquè dintre d'aquest projecte de la rotonda també n'hi ha la marquesina de la parada del bus que n'hi ha al costat de l'ambulatori. I jo soc testimoni de que uns veïns i una família se'm van dir: escolti'm, alcalde, com que no n'hi ha una parada, una marquesina de bus quan viagin els seus escolars? I jo dic, sí que n'hi ha, està en el projecte. Dic, és que m'ha dit el regidor d'un grup municipal que no hi és. I jo li dic, doncs aquest regidor un altre cop li ha enganyat, perquè dibuixar i llegir un fica marquesina, que n'hi hagi una marquesina, és cert. I em preguntaven, i per què m'enganya aquest regidor? No ho sé, no ho sé, és una, suposo, pensava que era anècdota, però no, ho passem a costum. Perquè vostè parla de sociolistos, alguns sociotontos, no sé, eh? Però jo sí que podria parlar de que enganyar no està dintre del nostre ADN. Treballar sí, a vegades segurament d'un pla que pugui millorar, però deixi'm recordar-li. Vostè parlava de dates concretes. Sí, el de Can Vilalba té la possible data de finalització, perquè ningú pot dir quan finalitzarà una obra si els que l'estan fent demà marxen, per exemple. O sigui, això podria ser una situació no desitjada, però que podria concórrer en possible. L'obra del termini són 18-22 mesos, aproximadament. 18-22 mesos en què s'acabi d'urbanitzar el parc i s'acabi de posar, com vostè sap, des de fa molt temps, però amagava la informació i, per tant, enganyava aquests veïns que se van adreçar i em preguntaven per què m'enganya el regidor, per què m'està dient mentides al regidor dient que aquí no n'hi haurà una marquesina a Can Vilalba. Jo dic, sí, sí que n'hi haurà una marquesina i el pàrquing quedarà completament asfaltat, com vàrem explicar en el projecte que van preparar molt bé aquests tècnics de l'Ajuntament, que a vostè tanta circumstància distant li produeixen. Parla de polítics i funcionaris d'una forma molt, molt, permeta-me que li digui, o la sensació que jo percep, molt despectiva, i em sorprèn. La gent que ha tingut la possibilitat de la formació i l'esforç de poder aprovar unes oposicions i ser funcionari i dedicar-se a un sector administratiu, tècnic o de seguretat d'un ajuntament té molt de mèrit. No cal completament destacar que aquest personal, imprescindible per poder dur a terme el que volem amb les propostes polítiques, és completament impossible no poder fer-lo amb ells. I tots els ajuntaments s'haurien de tindre la possibilitat de poder donar l'opció a que estiguin i facin més formació i tinguin millor qualitat. Nosaltres aquí entenem que fem el millor dels esforços perquè estiguin treballant també com poden. Vostè parlava de que abans teníem una persona al gabinet d'alcaldia i ara tenim tres persones. Bé, s'equivoca. O sigui, vostè té... I l'he explicat diverses cops. No, jo l'explico. I a mi qui m'ha preguntat... O sigui, ara, si vostè... Ara, el portaveu d'un altre regidor, jo crec que no està legitimitat per res i menys del seu, de la persona que ocupa la cadira del seu costat, per tal de dir-ho. En aquest cas, el gabinet d'alcaldia, que fa una tasca completament increïble, i aprofito l'ocasió de poder felicitar-les, en aquest cas al personal d'alcaldia, que sempre estan atents, i per cert, que treballen sense horari, i per cert, que treballen tots els caps de setmana, atenent les necessitats del poble. Tots els caps de setmana treballen sense mirar l'hora i atenent els veïns, a les institucions que se'ns adrecen, a qualsevol mena d'element, per tal de poder atendre les necessitats dels veïns i veïnes. I una tasca a vegades penso que poc agraïda i que jo personalment agraeixo moltíssim i felicito a l'equip d'alcaldia, que no només de l'alcalde sinó també de tots els regidors i regidores i per tant de tot el poble que està a la seva disposició, sempre professionals i sempre esforçant-se. Posar en dubte la seva professionalitat o el que fan és senzillament desconèixer una cosa més del món municipalista, que entenem que és el que li motiva vindre aquí. Encara que jo em pregunto també, o faig una pregunta a l'aire, si en aquesta sessió plenària, quan es va aprovar la modificació de planejament, que permetrà tindre un CAP i un CUAP al nostre municipi, tots els regidors i regidores que aquí som, haguéssim fet el que va fer vostè, doncs segurament no tindríem ni l'opció del procés tancat per poder demanar i fer una sessió anticipada dels nostres terrenys. Aquests es van produir perquè hi va haver 16 regidors responsables amb el seu càrrec que realment li preocupen, 15 regidors, dels quals una persona va excusar per motius de feina, justificadament, i d'altres que tant si li en fot. Tant si li en fot, o sigui, un ple estratègic responsable, com és dir, aprovem una modificació per tal de fer un ambulatori nou, un equipament sanitari al nostre municipi, 128 habitatges, dels quals la meitat amb preu habitatge de protecció oficial, i vostè desaparegut, no, perdó, si em permet el regidor José Andrés, feia esmena de, si em permet una rectificació, regidor José Andrés, que deia que no es pot fer res a la Fira de Vídeo, sí, falta el respecte a aquesta institució. Sí que es pot fer una cosa, que és faltar el respecte a aquesta institució i, per tant, a aquest poble, i, per tant, a tots els veïns i veïnes, aquests que volen un habitatge, aquests que volen lluitar, treballar i que volen un futur proper i al nostre municipi. I aquí, quan aquests regidors i regidores han de donar un pas cap endavant i dir volem habitatge, habitatge protegit, i volem un centre assistencial digne pel nostre municipi, vostè desaparegut. No, perdoni que rectifiqui, m'he equivocat, ho reconeixo. Vostè a la Fira d'Abril. I a més, anunciant-ho amb el cartell. Jo me'n vaig a la Fira d'Abril i l'Ajuntament que s'espavili, i si vol habitatge ja s'ho faran, i si vol un ambulatori ja s'ho faran, i si vol urbanitzar un carrer ja s'ho faran. I aquí, com sempre, ja abans ho deia les regidores, les forces progressistes, amb diferents visions, però totes agafant i acollint a tota la ciutadania, que té dret, com a mínim, a ser i que treballem per ells i per elles. O sigui que lliçons de com fer-ho, jo diria que cap ni una, i jo crec que no està legitimitat per tal de poder donar aquí classes de què hem de fer, com ho hem de fer. Segurament n'hi ha elements de millora amb totes les tasques que es fan, però el que no fem és desaparèixer. El que no fem és desaparèixer quan el poble ho necessita. Estem aquí i quan toca. I vosaltres, o tu, en aquest cas, vostè, en aquest cas, desaparegut de la sessió plenària i a Canzam. I vinga, i festa i foli grossa. Doncs no és seriós, no és seriós. Jo penso que no és seriós i vostè que acusa de tantes coses, aquí el que hem de fer és treballar i dir les coses tal com són i tirar cap endavant. Bé, crec que dintre de les qüestions que ha manifestat a nivell de costos i de més, li he intentat aclarir, i en qualsevol cas, si n'hi ha algun dubte respecte a algun projecte, doncs encantat de poder compartir informació que cregui convenient que necessiti. Bé, passem doncs a la votació d'aquest punt, que tindrà els... Sí, vots a favor d'Esquerra Republicana, el Partit Socialista, abstencions de la resta de grups. Molt bé, passem doncs ara al punt 6è, que és una moció presentada pel grup municipal de Vox per la prioritat nacional municipal. Té la paraula el seu regidor, Jaume Casino, sisplau.
4: Muchas gracias, señor alcalde. Moción del grupo municipal de Vox para la prioridad nacional. El actual estado del bienestar es fruto del esfuerzo de sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que con su trabajo y su sacrificio han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos, visibles, también en el ámbito de los servicios municipales que se prestan a los vecinos de nuestro municipio. Sin embargo, dicho sistema se encuentra hoy sometido a una profunda crisis como consecuencia directa de la deficiente gestión de sucesivos gobiernos, que pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos. A ello se suma un problema aún mayor, que ha provocado el colapso de esos servicios públicos, incluidos los servicios de competencia municipal, como los servicios sociales, el padrón, la seguridad y la convivencia ciudadana, y que ha terminado por deteriorar profundamente el sistema que con tanto esfuerzo se había conseguido edificar, la inmigración masiva y descontrolada. En los últimos años se ha producido en España una profunda alteración demográfica, caracterizada por un incremento acelerado de la población residente que responde al crecimiento natural de la población española, lo cual, lejos de experimentar un aumento, ha registrado una disminución superior a 750.000 personas desde el año 2020, sino a la entrada masiva de extranjeros. Y es que el transcurso de los últimos 5 años, España ha recibido cerca de 3 millones de personas extranjeras, superándose por primera vez el umbral de 10 millones de residentes de esta naturaleza. La inmigración masiva ha tensionado hasta extremos insostenibles los servicios públicos, incluidos aquellos que prestan directamente los ayuntamientos a los vecinos en ámbitos como los servicios sociales, el padrón o la atención básica, y además ha contribuido al deterioro de la seguridad ciudadana y la quiebra de las condiciones básicas de orden, de convivencia.

0: de portaveu d'Esquerra Republicana, Sara Roca, sisplau. Gràcies.
1: Gràcies, il·lustríssim senyor alcalde. Bé, hem fet simplement una petita modificació mínima en el punt setè, en què referma l'ús preferent del català en l'àmbit institucional i administratiu, afegint simplement que també serà el ple, és a dir, simplement afegim i el ple, perquè tot i que queda inclòs i l'ús preferent del català es pot inferir del ROM, ens sembla oportú realitzar aquesta puntualització.
0: Doncs queda inclòs aquesta esmena que... Bueno, passem a la votació de la inclusió d'aquesta esmena i de la inclusió també d'Esquerra Republicana en la presentació de la moció, amb els vots a favor de govern, Esquerra Republicana i Alternativa en Comú, abstencions, vots en contra de la resta de grups. Passem doncs ara sí a la lectura amb les esmenes incloses d'aquest punt. Té la paraula la regidora d'Educació, Conxi Sierra, sisplau, gràcies.
2: Bona tarda, senyor alcalde, gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Avui portem al ple la moció per l'adhesió del nostre Ajuntament al Pacte Nacional per la Llengua i per seguir fomentant la coneixença i l'ús del català entre la nostra ciutadania, que a continuació passaré a llegir. Agrair al grup d'Esquerra Republicana d'Abrera pel treball conjunt i la seva adhesió a la moció. Exposició de motius. La llengua catalana és la columna vertebral de la nació catalana, una llengua de cohesió i de futur. Tot i disposar d'un marc legal sòlid i d'un teixit institucional i social compromès amb la llengua, el català no ha assolit encara una oficialitat plena i efectiva en tots els àmbits de la societat, i la seva situació actual és diversa, complexa i delicada. El domini desigual entre diferents sectors de la ciutadania, les desigualtats per consolidar-se en alguns espais d'ús i el retrocés en d'altres posen de manifest la necessitat de seguir apostant per la promoció de la llengua en tots els àmbits per revertir la seva situació. És amb aquesta voluntat que neix el Pacte Nacional per la Llengua, un marc de consens que partits, entitats i societat civil ha elaborat per generar un full de ruta que va des d'ara fins al 2030. En aquest context, la política lingüística municipal juga un paper clau i insubstituïble. Els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i, per tant, les més ben posicionades per detectar necessitats, generar complicitats i aplicar accions concretes per fer argumentar l'ús del català. Per aquest motiu, és fonamental seguir integrant la mirada lingüística en totes les polítiques públiques locals, educatives, culturals, socials, de joventut, d'acollida, etc. Fet que permet dissenyar actuacions més eficients, estratègiques i adaptades a la realitat de cada poble, vila i ciutat. El marge d'acció municipal en matèria de política lingüística és ampli, tant en l'àmbit de la formació com en el foment de l'ús i de la sensibilització, i cal aprofundir-lo per enfortir el català i consolidar-ne l'ús social. Per fer-ho possible, cal continuar reforçant els instruments existents i ampliar l'abast de les polítiques lingüístiques amb una perspectiva renovada i compromesa. Per aquests motius, els grups municipals Socialista d'Abrera i d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Abrera proposa al ple de l'Ajuntament d'Abrera l'adopció dels següents acords. Primer, adherir-se al Pacte Nacional per la Llengua. Segon, refermar el compromís de l'Ajuntament d'Abrera amb la defensa i la promoció de la llengua catalana conjuntament amb l'aranès i la llengua de signes catalana, com a patrimoni cultural i l'eina indiscutible de cohesió social. Tercer, reconèixer la tasca conjunta que desenvolupa el Consorci per a la Normalització Lingüística a Abrera i a tots els municipis i concretar que la designació de representació de l'Ajuntament d'Abrera, els òrgans col·legiats del Consorci per a la Normalització Lingüística, liderarà la política lingüística municipal dins de la corporació. Quart, seguir elaborant un pla municipal d'impuls al català amb el suport del Consorci per a la Normalització Lingüística i crear un espai estable de coordinació entre l'Ajuntament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, entitats i persones del teixit associatiu, educatiu, cultural, econòmic, esportiu, sanitari, etc., per l'abordatge conjunt dels reptes locals, de la llengua i identificar els àmbits deficitaris pel que fa a l'ús del català i promoure mesures que ajudin a millorar-lo. Cinquè, seguir garantint a través dels diferents programes de formació de l'administració que el personal de l'administració pública i el personal extern tenen el coneixement adequat del català, dels drets lingüístics de la ciutadania i dels deures que correspon als servidors i les servidores públiques de conformitat amb la legislació vigent i garantir que s'inclouen clàusules lingüístiques a la contractació administrativa i que se'n fa un seguiment del seu compliment d'acord amb la legislació vigent. Sisè, seguir garantint que tant l'Ajuntament com els concessionaris municipals apliquen criteris adequats en l'atenció al públic i en la comunicació interna i externa en els diversos tipus i suports de comunicació, de conformitat amb la legislació vigent. Setè, vetllar per compliment de la normativa lingüística en els àmbits de competència municipal i refermar el compromís de l'Ajuntament d'Abrera amb l'ús del català com a llengua preferent en l'àmbit institucional i administratiu i al ple, assegurant el respecte als drets lingüístics de la ciutadania. Vuitè, refermar el compromís de l'Ajuntament d'Abrera a col·laborar amb les entitats, centres educatius i la totalitat del teixit associatiu del municipi per fomentar l'ús social del català. Novè, per fer trasllat dels presents acords al Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, al Consorci per la Normalització Lingüística, a les entitats de promoció de la llengua de l'ENS local i a les entitats municipalistes. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Obrim un primer torn de paraula des del grup municipal de Vox al seu regidor Jaume Casino, sisplau.
3: Gràcies, senyor alcalde. Des de Vox votaremos en contra de cualquier iniciativa que utilice la lengua como herramienta de imposición política, de exclusión o de división entre vecinos. Hoy se pretende aprobar un pacto que quiere imponer la exclusividad del catalán en la administración y que no se hable el castellano, que no haya documentos en castellano, que cuando venga un vecino a la administración sí o sí se le atienda en catalán, sin posibilidad de tener el mismo trato en castellano. El Pacte Nacional per la Llengua es otra muestra más de que el PSC se ha convertido en un partido separatista que piensa igual que el separatismo y que defiende lo mismo que el separatismo. Es una vergüenza que hoy el Partido Socialista defienda que al vecino que ha levantado Abrera, que viene de Andalucía, de Murcia o de Extremadura, le impongáis ahora el catalán. Gente que paga sus impuestos aquí. Incluso algunos votan engañados al Partido Socialista. El catalán merece respeto, por supuesto, pero el castellano también. Y lo que no vamos a aceptar es que bajo palabras aparentemente amables como normalización, cohesión, promoción lingüística, se esconda una política de exclusión del castellano en la administración, en la escuela, en la cultura y en los trámites municipales y en la vida pública. Con esta moción, lo que ustedes están diciendo es que hay que tratar a un vasco, a un gallego o a un murciano como un extranjero en su propia casa. Porque recuerden, Cataluña es España. Cataluña no es una nación separada de España. Cataluña es parte de España y los catalanes son españoles. Por tanto, el castellano no es una lengua ajena, invasora ni extranjera. Es la lengua propia de millones de catalanes. Y os recuerdo que ya catalans, que también parlem español y que también son catalans. Gracias.
0: Des d'Esquerra Republicana, regidora i portaveu Sara Roca, sisplau.
1: Novament, més fal·làcies. Aquesta moció no va de discriminar, va de garantir els drets lingüístics de tots els catalans. Bé, dit això, aquest pacte que es va començar a preparar durant el govern de Pere Aragonès i que s'ha materialitzat amb l'impuls directe d'Esquerra Republicana de Catalunya, és, com ja s'ha dit, una eina de país transversal i necessària davant l'emergència lingüística, imprescindible per reforçar el català davant la pèrdua d'ús social. Som conscients que la seva aprovació no farà que de sobte tota la canalla del país comenci a parlar en català als patis de les escoles. Sabem que hi haurà molta gent que no entendrà d'aquesta defensa ferrissa de la llengua, però tal com deia l'Ovidi Mutlló, hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi en català, és la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es pensi. Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies, Sara. Des d'Alternativa en Comú, el seu regidor Joaquín Eandi, sisplau, Joaquín.
4: Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt A veure si, ara sí. Vinga, anem allà. És un lloc comú dir que el català és la llengua del lloc on vivim i que determina en gran mesura la manera en què ens relacionem, pensem i sentim. És la llengua que sentim al carrer, a l'escola, al mercat, la que volem que els nostres fills i filles facin servir amb normalitat d'aquí 20 anys. És un lloc comú, però que l'haguem de replicar i repetir aquest lloc comú, i compte aquesta paraula, i l'haguem de defensar, ja ens indica la situació diagnòstica del seu estat de pervivència en la nostra societat. Fem servir menys el català que fa una dècada, i sobretot aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, i concretament entre les persones més joves, una situació que de fet no es revertirà sola. Tenim precedents d'estatuts lingüístics que han esdevingut un èxit al nostre país. Parlo de la immersió lingüística, que és el principal precedent. Jo mateix soc producte d'aquesta política lingüística que em va ensenyar a parlar i estimar la llengua en pocs dies, quan vaig migrar de l'Argentina a una etapa escolar aquí, a Catalunya. Una llengua que, lluny d'utilitzar-la com a eina, m'utilitza ella a mi com a habitant dels seus sentits, paraules, sons i, en general, formes que determinen una forma de pensar i de sentir particular i específica, com ho fan totes les llengües en consonància amb la cultura de la que estan inexorablement vinculades. Havent esclarit les qüestions hermenèutiques, aprofito per fer dues coses: reivindicar que el semen mola i confirmar que votarem a favor d'aquesta moció. I ho farem principalment per dos motius. Votarem a favor perquè el Pacte Nacional per la Llengua vertebra una política lingüística amb un acord ampli de partits, d'entitats, de societat civil, amb un full de ruta fins al 2030, i això és fonamental, amb recursos al darrere. I ho dic perquè una concessió que sempre va, que garanteix que es facin i s'executin els plans, és que hi hagi un pressupost i un calendari darrere. També votarem a favor per les seves característiques. Aquest pacte fuig d'entendre la promoció i la supervivència del català com una bandera del qual treure pit, una bandera que ja ve carregada d'altres significacions que l'excedeixen. Aquest pacte més bé situa la defensa de la llengua com una tasca compartida, que és feina de tothom, que s'enorgulleix de la cultura de la terra i que, sense entendre-la tancada en si mateixa, sinó oberta a les relacions amb totes les cultures que ens envolten i el món, la defensa, la respecta i la promou. També voldria puntualitzar alguns comentaris que s'han fet igualant la defensa del català a la degradació del castellà o parlant d'imposició lingüística. Començo desfent un embolic que sempre s'intenta fer des del feixisme amb les qüestions lingüístiques. Es barregen pràcticament tres coses que no tenen res a veure. Una cosa és imposar una llengua, obligar algú a parlar com no vol, que això no ho fa ningú, ni aquest pacte, ni aquesta moció, ni aquest ajuntament. A més, promocionar el català no vol dir, evidentment, desplaçar el castellà. Això tampoc ho vol ningú, excepte alguns feixistes d'Aliança Catalana, que amb aquests sí que tenen la seva també prioritat nacional, no? I curiosament s'enteren massa bé, no? Entre feixistes s'enteren massa bé. Una altra cosa són les polítiques de discriminació positiva que ajuden a la llengua perquè no desaparegui. I una tercera, ben diferent, és garantir un dret. El català és la llengua oficial de Catalunya, tal com ho diu l'Estatut i la Constitució, i garantir que es pugui viure en català és fer complir la llei. Igual que el dret a l'avortament, que no obliga ningú a avortar, sinó que protegeix el dret de les dones que vulguin fer-lo. Aquest esclariment desmunta molts d'aquests arguments chapuceros i falaços dels discursos que fins i tot arribem a escoltar en aquest ple. Garantir el català vol dir assegurar que la llengua del país també hi sigui allà on toca, que existeixi institucionalment, que no es mori de gana, i és una garantia estructural que respecta sempre la llibertat de les persones i alhora protegeix allò que és de tots. I no vull acabar sense una part crítica, que com saben és l'estil personal d'aquest ajuntament, i volia dirigir-me al senyor alcalde, que ara just està comentant una cosa. Perdó. I és que si ens creiem aquesta moció i no la interpretem tampoc com una moció tipus, la part que ens toca a nivell de repte és la municipal. L'Ajuntament és l'administració que té la gent més a prop, som els que podem detectar on es perd l'ús del català i actuar-hi, a l'acollida de qui arriba nou al poble, a les activitats de joventut, a la cultura, a com atrem un telèfon a una empresa que té un contracte amb nosaltres. I aquí es juga molt i aquí sí que depèn de nosaltres. Tant és així que hem de començar per aquesta mateixa casa. El ple és l'acte institucional del poble i aquí tots som representants de la mateixa corporació que forma part de les institucions catalanes. Quan parlem entre nosaltres, entre els regidors i regidores, en seu plenària, l'ideal és que per fer-ho amb respecte ho fem en català, perquè és la llengua pròpia de la institució que tots i totes representem. I si demanem la coherència al consorci, a les empreses i als contractes, és una recomanació que també nosaltres comencem a practicar-lo dins el ple. I tot i que ens dirigim a regidors que puguin interactuar amb nosaltres en una altra llengua, nosaltres mantenim el català com a llengua institucional. Aquests són petits gestos, molt petits, que bueno, contribueixen a la missió que avui estem votant. Dit això, moltes gràcies.
0: Gràcies, Joaquín. Un segon torn de paraula, si no passem. Sí? Vale, sí, per tancar la regidora, Conchi Sierra.
2: Moltes gràcies. Bueno, només dir que la llengua catalana és el fil invisible que ens uneix a tots i a totes, independentment del nostre origen. És una eina de comunicació, però sobretot és una eina d'inclusió social, d'igualtat d'oportunitats i de futur. Malauradament, com deia el company, les dades sociolingüístiques dels últims anys ens adverteixen que l'ús social del català està retrocedint, especialment entre els més joves, com deia, així com en l'àmbit digital i de l'oci. El Pacte Nacional per la Llengua és una eina oberta a entitats, associacions, comunitat educativa, serveis públics, formacions polítiques i al conjunt de la ciutadania amb l'objectiu d'assolir els consensos necessaris al voltant de la llengua catalana, tot garantint el seu futur i la vida dels nostres carrers, als nostres carrers. És per això que aquest vol favorable a aquesta moció ens permetrà seguir sent un agent actiu en la defensa del català, promovent-ne l'ús de forma positiva, constructiva i integradora. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Sí, obrim un segon torn de paraula des del grup municipal de Vox, regidor Jaume, sisplau.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Parece ser que hoy estoy con 15 concejales de Alianza Catalana. No lo sabía. Os recuerdo que muchos de vuestros abuelos no son extranjeros. Vienen de otras partes de España. Son españoles. Y me hace gracia porque hoy ustedes defienden la supremacía del catalán por encima del castellano. Y, no sé, pues por poner algunos ejemplos, si alguno de estos apellidos es catalán, Naharro, Mirto, Sánchez, Álvarez, Moreno, Sierra, Zafra, Delgado, Freire, ninguno catalán. Pero defendemos la supremacía del catalán. Nosotros lo tenemos claro, somos catalanes, pero somos españoles. Defendemos el catalán, pero no discriminamos el castellano. Defendemos la libertad lingüística, que cada padre y que cada madre tenga la libertad de escolarizar a su hijo en la lengua que quiera, porque eso es libertad. ¿En catalán o en castellano? Que vaya un vecino a la administración y pueda hablar la lengua que quiera. Eso es libertad. Porque nosotros defendemos el catalán, por supuesto, pero no lo imponemos. Igual que defendemos el castellano, por supuesto, pero tampoco lo imponemos. En definitiva, ¿quién defiende más el catalán? ¿Quiénes queremos que en las calles de Cataluña se hable catalán y haya catalanes? ¿O quienes defienden una Cataluña islámica donde no se hable nunca el catalán? Muy hipócrita. Molt orgullosos de ser catalans, de parlar català, però també de pensar català i de viure en català. I sempre estarem en contra d'una Catalunya separatista, socialista i islamista. Visca Catalunya lliure de separatisme, de socialisme i d'islamista.
0: Visca Catalunya lliure. Ja m'he quedat allò... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Gràcies per la seva intervenció, regidor. Regidor. Per tancar, regidora, vol fer el tancament? Sí.
2: Gràcies. A veure, no entrarem ara en un debat que, bueno, tothom entenem i no mirem cap a un altre costat. Simplement, la llengua és un dret que va molt més enllà del seu ús, és una forma d'identitat, com he dit, de cohesió social. Això fa que quantes més llengües coneix una persona i quantes més en fa servir, més accessibles en són les seves idees. Potser és això el que molesta alguns, que hi hagin diferents idees, sigui la llengua que sigui. Per tot plegat, agraïm els suports dels grups que hi votaran a favor i demanem un últim exercici de responsabilitat a la resta. Moltes gràcies.
4: Perdó,
0: moltes gràcies, regidora.
4: Calde,
0: doncs, a votar.
4: Que no m'ha vist que volia parlar. Sí,
0: disculpin, regidor.
4: Avui no estic molt energètic.
0: No, sí, res, des d'Alternativa en Comú, regidor
4: molt
0: Joaquim.
4: Molt ràpidament, volia simplement dir a tothom que s'escolta que mai se'n refi d'algú que li digui què és i què no és català, perquè generalment aquesta gent no té ni idea de lo que és i lo que és català. Que no se'n refi mai de gent, d'algú que li digui què és i què no és català. I segon, suposar que la gent que ve a viure a Abrera, sigui d'on sigui, no parla català o no el vol aprendre, també és bastant pobre de ment. El català no es defensa contra els qui arriben, es defensen amb els qui arriben. El nen marroquí o la nena hondurenya que aprèn català a l'escola d'Abrera i juga en català al pati són tan catalans i catalanes, tant d'Abrera com qualsevol de nosaltres. I fer servir la llengua per marcar qui queda dins i qui queda fora és típica del feixista, no? No ens ho prenem tampoc aquí. Són persones cortes de visió, no? Que no volen integrar, que volen la diferència sempre. La llengua acull, integra. Jo mateix sóc immigrant, orgullós, fill de la immersió lingüística. Jo mateix sóc català i argentí, per molt que els hi pesi a alguns, no? Que em diguin a mi que no sóc català. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè, disculpi que m'hagi saltat el seu torn de paraula i l'ha pogut expressar-se. Bé, doncs queden totes les expressions manifestades al respecte. Passem doncs ara sí a la votació d'aquest punt, que tindrà els vots a favor d'Esquerra Republicana, Partit Socialista i Alternativa en Comú, vots en contra de la resta de grups. Bé, passem ara a la votació de la introducció de dues mocions de caràcter urgent. És una presentada pel grup municipal de Vox i altra presentada pels grups municipals del Partit Socialista i Esquerra Republicana. I passem a la votació de l'admissió de l'urgència, que tindrà els vots a favor del govern, Esquerra Republicana i Grup Municipal de Vox, abstenció d'Alternativa en Comú. Bé, passem, doncs, per ordre d'arribada d'aquestes mocions, en aquest cas des del Grup Municipal de Vox, una moció per la retirada del llibre contingut sexual explícito. Sisplau, regidor del Grup Municipal de Vox, Jaume.
3: La infància debe ser protegida frente a cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sexual promovido desde las administraciones públicas. Los padres, que ya le he dicho, visca Cataluña, lliure de separatismo, de socialismo y de islamismo. Ya le he dicho, ya.
0: Centre el seu, sisplau.
3: Aquí.
0: Sisplau, displau.
3: Visca Cataluña, otra vegada.
0: Sisplau. Continúe.
3: Gracias, señor alcalde.
0: Gracias.
3: La infancia debe ser protegida frente a cualquier intento de adoctrinamiento ideológico sexual promovido desde las administraciones públicas. Los padres son los responsables principales de la educación moral y sexual de sus hijos. Y no corresponde al ayuntamiento interferir en esa labor mediante la promoción de contenidos inapropiados dirigidos a menores. Sin embargo, en la Biblioteca Municipal de Abrera se encuentra el libro disponible El semen mola, para niños. Pero necesita saber cómo funciona, de Ana Salvia Rivera y Cristina Torrón, una obra orientada a menores y que aborda de forma explícita contenidos sexuales impropios para niños, como por ejemplo eyaculación nocturnas, imágenes de sexo explícito, de penes, hablando de la masturbación a niños, a una barbaridad. Resulta, esto compagado con dinero público, claramente, resulta profundamente preocupante que una institución pública municipal facilite y normalice este tipo de materiales dirigidos a menores de edad, especialmente cuando muchos padres desconocen que dichos contenidos están presentes en espacios públicos, financiados con dinero de todos los vecinos. Desde Vox consideramos que este tipo de libros forman parte de una estrategia ideológica que busca introducir contenidos sexuales y conceptos relacionados con la sexualidad en edades cada vez más tempranas, vulnerando el derecho, este derecho parece ser que a algunos no les importa, de los padres a decidir cómo y cuándo abordar estas cuestiones con sus hijos, porque los hijos son de los padres, no de la administración. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Vox propone en el Pleno Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, retirar de la Biblioteca Municipal de Abrera el libro El semen mola, pero necesitas saber cómo funciona, de Ana Silvia Rivera y Cristina Torrón, por contener material sexual explícito orientado a menores. Revisar el catálogo infantil y juvenil de la Biblioteca Municipal con el objetivo de detectar otros libros o materiales de contenido similar relacionados con el adoctrinamiento sexual o ideológico dirigido a menores. Tercero, retirar de las secciones infantiles y juveniles aquellos materiales que contengan contenido sexual explícito o ideológico inapropiado para menores de edad y garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la educación moral y sexual de sus hijos, evitando que el ayuntamiento promueva contenidos ideológicos o sexuales dirigidos a menores desde espacios públicos municipales. Y si podemos, desde Vox, llevaremos esto a los tribunales.
0: Passamos a obrir un primer torn de paraula des d'Esquerra Republicana. Se va portar en veu, Sara Roca.
1: Gràcies. Novament, no pensava fer intervenció per no donar veu a coses que no tenen ni cap ni peus, però bueno, crec que és necessari fer una petita aclaració per qui no conegui de què està parlant el regidor. Primer de tot, recordar que la majoria de les criatures tenen contacte amb pornografia a l'edat dels 8 anys. Sí? Això significa que la majoria de les criatures, si tu no has parlat amb ells, acaben normalitzant unes pràctiques que no són normals. Sí? Dit això, el llibre al que fa referència, està clar que no se l'ha llegit, el veig fullejant-ho, està bé que com a mínim ara es dediqui a fullejar-ho. Són uns dibuixos de tarannà molt infantil on simplement es descriuen les parts del cos per tal que la criatura pugui saber el que són les parts íntimes i pugui entendre i protegir-se davant del futur abús o possible abús, sí, dels adults, sobretot. I a banda explica el que és l'espermaquia, que sol passar en la, ja la preadolescència, una edat que un és molt jove i si no sap el que és, es pot arribar a espantar, perquè no té cap mena de control. Això és tot, no hi ha més. I per últim, això sí, m'agradaria fer una puntualització, i és que es comença així i s'acaba cremant llibres, i darrere dels llibres van les persones.
0: Gràcies, regidora. Des del tema en comú? No, vale. Doncs, farem un segon, no, un primer torn, sisplau. Des de govern, regidora Arantxa Galofré, sisplau.
5: Sí, gràcies, alcalde. Des del grup municipal socialista d'Abrera presentem una esmena a la totalitat que llegeixo a continuació. Moció per garantir la llibertat d'accés a la cultura, el coneixement i la pluralitat a la Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros d'Abrera. La Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros d'Abrera és un espai de coneixement, pluralitat, educació i accés universal a la cultura. Aquesta compta amb més de 33.000 llibres i material de tota mena, convertint-se en un espai obert, plural i útil per a tothom. No és només un lloc on guardar llibres, sinó un espai de cultura, d'aprenentatge i oportunitats per als veïns i veïnes d'Abrera. A més, tots els documents formen part de la xarxa de biblioteques municipals de Catalunya, fet que permet que qualsevol persona pugui accedir als materials d'Abrera des de qualsevol punt de Catalunya, igual que des del nostre municipi es poden demanar llibres d'altres biblioteques. I això fa que les biblioteques públiques siguin equipaments locals oberts al coneixement compartit. La nostra biblioteca municipal disposa d'un fons documental ampli i variat temàticament, pensat per donar resposta als interessos, necessitats i realitats diverses de la ciutadania. Per això, d'entre les diferents seccions, n'hi ha algunes destinades al coneixement de les realitats socials, del món que ens envolta, del creixement, de l'evolució humana i social, del medi ambient, de la literatura, entre d'altres. Així, dins d'aquesta pluralitat d'apartats del coneixement, es garanteix el dret a la informació i a l'educació respecte de tota la realitat que ens envolta. En un context on moltes vegades la desinformació circula per xarxes socials o altres canals sense criteri pedagògic, científic o ideològic, la biblioteca ofereix informació diversa, seleccionada per professionals i accessible per a tota la ciutadania. Defensar aquest fons també és defensar la pluralitat i la convivència. Les biblioteques públiques no imposen ideologies concretes, ofereixen un coneixement ampli perquè cada persona pugui formar el seu propi criteri. A més, les seccions infantils sempre són espais oberts, on les famílies poden consultar lliurement els seus llibres i acompanyar els seus fills i filles en les lectures, compartint i orientant els continguts segons els seus valors i criteris educatius. Per últim, no és acceptable ni defensable que siguin els prejudicis o la voluntat de censurar qui determini quins llibres tenen cabuda en un espai i servei públic. Quan es qüestiona un fons bibliogràfic pel seu contingut sobre sexualitat o diversitat, el que realment es posa en dubte és el dret de la ciutadania a informar-se lliurement. Una biblioteca pública ha de ser un reflex de la societat diversa a la que serveix. I la diversitat no s'amaga, s'explica, s'educa i es respecta. Per tot això, el grup dels i les socialistes d'Abrera proposem al ple municipal l'adopció dels següents acords. Primer, seguir defensant fermament la llibertat d'accés a la cultura, al coneixement i la pluralitat de la Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros. Segon, seguir donant suport a la tasca dels i les professionals de les biblioteques públiques que desenvolupen la seva feina sota criteris tècnics, pedagògics i de servei públic. Tercer, seguir promovent una educació afectiva i sexual basada en l'evidència científica, la diversitat, el desig, la pluralitat, el respecte, la salut, la prevenció, adequada a cada etapa educativa i personal. Principis directors i rectors de tota societat progressista, igualitària, feminista, inclusiva i en consonància amb els eixos vertebradors de l'Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. I quart, seguir garantint que les famílies continuen exercint el seu dret d'acompanyament educatiu sense que això impliqui limitar els drets i llibertats de la resta de les persones i la ciutadania, en defensa d'una societat més democràtica, més justa, més diversa i més igualitària. Gràcies.
0: Jo voldria afegir, dintre de la seva exposició, regidora, en respecte al punt que ha fet, també amb el recolzament de les llibreteres i llibreters del nostre municipi. Vale. Un cop han presentat aquesta esmena a la totalitat respecte a la seva moció, vostè la vol incorporar dintre de la seva moció?
6: No.
0: Doncs passem ara a la votació de la introducció d'aquesta moció, que tindrà els vots a favor del govern, Esquerra Republicana, abstencions, d'Alternativa en Comú, vot en contra, de la resta de grups. Doncs bé, ara obrim un primer torn respecte a aquesta moció, que és la que queda inclosa en l'ordre del dia. S'estableix un torn de paraules, si no passem a la votació d'aquesta moció, que tindrà els vots a favor del govern Esquerra Republicana, abstenció de la resta, abstenció d'Alternativa en Comú, disculpin, portaveu, vots en contra de la resta de grups. Molt bé, hem fet les dues votacions, una que era l'admissió de l'esmena i l'altra que és la votació del contingut de la mateixa, per aclarir-ho. Bé, continuem doncs amb la segona moció que s'ha presentat d'urgència, en aquest cas una moció presentada pel Partit Socialista de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya pel suport i defensa de la diversitat del talent esportiu abrerenc i d'arreu. Té la paraula el regidor d'Esports, el Jordi Moreno, per tal de poder explicar el contingut d'aquesta moció i després passar-la a votar i debatre. Gràcies.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Avui portem al ple la moció de suport i defensa de la diversitat del talent esportiu abrerenc i d'arreu, conjuntament amb el grup d'Esquerra Republicana d'Abrera, a qui agraïm la feina conjunta amb la finalitat de destacar i promoure la necessitat de veure el món esportiu com una eina de cohesió i pel seu foment responsable. Passo, per tant, a llegir la moció. Moció al ple municipal per suport i defensa de la diversitat del talent esportiu abrerenc i d'arreu. Abrera es caracteritza per viure amb intensitat l'esport entès com el conjunt d'activitat física, pràctica esportiva i benestar, i com a eina transformadora en clau de cohesió social i convivència. Fruit d'aquesta aposta i dedicació, són molt variades les disciplines que es practiquen i que se segueixen activament per part de la ciutadania, al llarg de tota la vida i d'acord amb les seves preferències, interessos i anhels. En aquest context de varietat i integració, Abrera sempre ha apostat per difondre i visibilitzar aquells guanys que se'n deriven de tot el que envolta el món esportiu, a l'activitat física i, per tant, al benestar personal i comunitari. La tasca que ens fan els i les esportistes abrerenques i els clubs i entitats esportives en són una bona mostra. A més, en l'esport de competició, Abrera hi té molt a dir en tant en quant. En els darrers anys són molts i moltes les ciutadans i ciutadanes abrerenques que han estat guardonats, guardonades i reconeguts, reconegudes pels seus èxits. A més, podem destacar que ho han estat en disciplines esportives molt variades i que contemplen diferents edats, naturaleses i intensitats. Abrera aposta, per tant, ja fa temps que aposta de forma decidida en la visibilitat, difusió i foment de l'esport entès com a eina de progrés social i mitjançant la qual es reforcen els principis democràtics de la igualtat d'oportunitats, l'equitat, el benestar social, la integració, el feminisme o el civisme, entre d'altres. En aquest context resulta essencial seguir actuant i difonent tots aquells guanys que se'n deriven a tota la ciutadania, a saber, mitjançant l'organització de tornejos, la celebració de la nit dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local, la celebració de la mostra local de l'activitat física, salut i esport que tindrem aquest proper dissabte, les jornades esportives dedicades a diferents franges d'edat, l'activitat dels patis oberts, la programació de la Setmana Europea de l'Esport, l'escola esportiva d'estiu o la retransmissió popular de competicions esportives o d'altres esdeveniments esportius de rellevància, entre d'altres, i sempre i quan la retransmissió d'aquests no perjudiqui el comerç i la restauració locals. Així, seguim apostant i defendent un model social, igualitari i divers del món esportiu obrera. No només esdevé una necessitat, sinó una oportunitat per seguir fomentant i posant en valor en termes de responsabilitat, igualtat i equitat, els valors que ens representen com a societat. Per aquests motius, el grup municipal del Partit dels Socialistes d'Abrera i d'Esquerra Republicana d'Abrera proposen al ple de l'Ajuntament d'Abrera l'adopció dels següents acords. Acord primer, mostrar el nostre ferm compromís i reconeixement amb l'esport local, els clubs i entitats esportives locals i amb els i les esportistes abrerenques pel seu esforç, dedicació, treball, constància i talent. Segon, mostrar el nostre fer, compromís i reconeixement a la diversitat esportiva i seguir apostant per un model de gestió i difusió municipals que visibilitzin la gran varietat de disciplines esportives i que fomenti els valors de l'esport com a eina de cohesió social i convivència. Tercer punt, seguir defensant l'activitat física, la pràctica esportiva i el benestar basats en els principis de la igualtat, el feminisme, la integració i la sostenibilitat social i ambiental, i com a eina transformadora per a la cohesió social i la convivència. Quart punt, concretar que es tindran en compte els criteris i valors esportius de talent local, igualtat, inclusió, diversitat i d'altres valors democràtics per a la valoració de les retransmissions populars de competicions esportives o d'altres esdeveniments esportius de rellevància. I sempre i quan, repeteixo, la retransmissió d'aquests no perjudiqui el comerç i la restauració local. Cinquè punt, apostar de forma decidida per la democratització de l'activitat física, la pràctica esportiva i el benestar, donant suport i visibilitat a totes les realitats esportives que presenta el cicle de la vida de les persones i les seves preferències, interessos i anhels, i tanmateix seguir combatent amb tasques educatives i de difusió els discursos masclistes, xenòfobs, racistes i misògins en l'àmbit de l'esport. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidor. Vull un primer torn de paraula, si no s'escau. Passem, doncs, a la votació. Si vol fer algun comentari, disculpe, regidora, doncs passem a la votació. Tindrà els vots a favor dels grups ponents d'Esquerra Republicana i Partit Socialista, abstenció d'Alternativa en Comú i grup municipal de Vox. Passem ara a la part de control. En aquest cas, és el d'acció en contra del decret d'alcaldia del 18 de març de l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2025 i de l'informe d'intervenció del 17 de març de l'avaluació de les regles fiscals de la llei orgànica del 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Sí, encara que no sigui un punt de debat ni de votació, però demanar la paraula des d'Alternativa en Comú al seu regidor, José Andrés.
6: Gràcies, senyor alcalde. Sí, tot i que aquest és un punt, és un assabentat, no?, que no es vota, doncs des d'Alternativa en Comú ens agradaria, com sempre, fer algunes reflexions al respecte de la liquidació del pressupost de l'any passat, les quals creiem que no són menors. Principalment, ens agradaria destacar que vostès han anat, amb el pas dels anys, doncs normalitzant una qüestió que per a nosaltres doncs no és normal. No és normal aprovar un pressupost de 29,6 milions d'euros, el pressupost final, per acabar executant només 22,2 milions. Són 7,4 milions d'euros de diferència, 7,4 milions d'euros, molt, o el que és el mateix, és un 25% del pressupost, que és com dir que de cada 4 milions del pressupost, doncs al final un no s'executa, no s'utilitza, no s'inverteix És a dir, no és retornar a la ciutadania. I què és el que no s'ha executat? Què coses ens van dir vostès que farien i no s'han fet? Doncs moltes, evidentment, tot i que avui no podrem entrar al detall, atès que tot el conjunt d'informació que conforma els comptes de 2025, que haurà de passar per la Comissió Especial de Comptes, doncs es va enviar justament ahir a la tarda. I com vostès comprendran, doncs no hem pogut anar al detall. No, és inviable, no és possible, no? Tot i així, sí que podem saber avui que, per exemple, del total d'inversions que vostès van comprometre i en alguns casos van publicitar, per un valor final de 4,2 milions, doncs d'això només ha executat 1,5 milions. O que del total de 14,5 milions de despeses previstes en béns i serveis a la ciutadania, doncs només s'han acabat executant 10 milions. Estem parlant aquí de 4 milions i mig de diferència. I no ho dic jo, ho diu l'expedient, no sigui que algú em torni a assenyalar amb el dit, ho diu l'expedient. És a dir, que sí o sí, moltes coses que vostès van comprometre l'any passat, doncs no s'han fet, passant molts d'aquests diners del pressupost a la Guardiola Municipal, perquè se'ns entengui, és a dir, el romanent de tresoreria en termes comptables. Un romanent de tresoreria, una Guardiola Municipal, que ara mateix ja té, doncs, 7 milions d'euros, no? Déu-n'hi-do. Què ha passat? Si jo fos un ciutadà d'Abrera i el meu ajuntament m'informés de com s'ha acabat executant el pressupost, cosa que, per cert, no es fa de la manera més adequada, ni tampoc transparent, tot s'ha de dir, doncs em faria preguntes. M'agradaria saber per què, primer, es diu una cosa, no? Es publicita a l'Abrera Info, a la Bústia, etc., i després resulta que moltes coses del pressupost, doncs, no s'acaben fent. Què ha passat? Doncs el que ha passat principalment és que, primer, no s'ha recaptat allò que s'esperava recaptar, però principalment el que ha passat és que tampoc se'ns permetia gastar molt més del que es va gastar l'any 2024. Per què? Doncs perquè ha tornat a entrar en funcionament la regla de la despesa, tal i com nosaltres ja els hi vam avisar i tal i com vostès volem creure que sabien. Llavors, la pregunta que ens hem de fer, regidores i regidors de l'equip de govern, a què juguem, no? Què estem fent? Què fem? Per què ens molestem en conformar en aquest plenari pressupostos sobredimensionats, molt sobredimensionats? Per què portem a ple, com avui mateix, modificacions pressupostàries de 500.000 o d'un milió que incrementen sobremanera el pressupost inicial? Per què il·lusionar la ciutadania amb actuacions que després no es poden portar a terme, perquè existeix una cosa que es diu la regla de la despesa? I el que és encara més inquietant, eren vostès conscients d'aquesta qüestió o han fet treballar tota la maquinària de l'Ajuntament per un no-res? Perquè nosaltres sí que ho érem de conscients en tot moment d'aquestes qüestions i les hem anat transmetent en aquest plenari. De fet, els hi van dir que el seu pressupost era poc creïble. De fet, és que era un pressupost fake. I així ha estat, era un pressupost fake. I sobre aquesta qüestió de la regla de la despesa, doncs podem estar d'acord en que veritablement, certament, suposa un corsé pels ajuntaments, un corsé que és inacceptable des de posicions d'esquerres. És una limitació a la que sempre nosaltres ens hem oposat. Tant quan Zapatero va introduir a la Constitució el dèficit estructural zero, l'estabilitat pressupostària, el 2011, com quan un any després Rajoy va aprovar la llei, el 2012 va aprovar la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que contenia aquesta famosa regla de la despesa. Ara bé, és veritat, amb aquest mecanisme en vigor, la realitat és que s'han evitat barbaritats comptables en molts municipis. Però certament és un tema que donaria per un extens debat. Per finalitzar, tindrem temps. Només dir que des d'Alternativa en Comú estarem ara molt amatents molt a l'aguait i revisarem la documentació que ahir ens van enviar per anar a la Comissió Especial de Comptes per, com sempre, valorar què ha passat, arribar a nivell de la factura si cal, què s'ha fet, què no s'ha fet i, en definitiva, com de dirigentment s'han gestionat els diners de la ciutadania abrera. Gràcies.
0: Bé, per contextualitzar els oients, avui no era això no és un punt de l'hora del dia que introdueix el debat, és un donar compte, com bé ha enunciat el regidor, que sempre té a veure aprofitar de fer el seu anàlisi particular i amb un to una miqueta fiscalitzador, que a nosaltres ja ens agrada, eh? O sigui, quan diu mirarem factura per factura, ui, tant, ja ho pot fer, fantàstic, fantàstic, no, res de nou en aquest sentit, ho fa vostè, i ho fem nosaltres quan invertim, i ho fa els nostres serveis econòmics cada dia respecte a tot el que es treballa. Està molt bé ficar amb un got molts conceptes, un altre cop inconexes, al respecte de què s'inverteix, què es fa, parada del percentatge, està molt bé, ha explicat molt bé que és el 25%, no? Respecte a una magnitud i una quantitat, però, com bé diu vostè, en el moment que hagin de debatre, explicarem molt bé per què invertim. Explicarem molt bé cap a on invertim, què hi ha al darrere de totes les inversions i quin és l'objectiu que ho fa. Però també, sense trampes, també haurem d'explicar com funcionen els mecanismes de fer despesa, que a vegades quan escoltem certs debats i certes explicacions se'ns obliden dir que hi ha partides que comprometen un any i un altre any i constantment es fa referència o es passa de puntetes per dir no, és que vosaltres heu ficat aquests calés i s'ha de gastar tot. Nosaltres sempre que es digui això, sempre contestarem que no és així, que n'hi ha una distorsió de les dades que vostè ara mateix en aquest punt ha comentat. N'hi ha una distorsió i és molt clara. Tu pots comprometre en un exercici un diner per al següent amb una incorporació durant l'any següent de romanent i això vol dir que l'obra, que té una naturalesa pròpia de diferents mesos, les obres no comencen, com a casa nostra, a l'1 de gener i acaben el 31 de desembre. Tenen la seva continuïtat, la seva durada i tot això s'encabeix amb un pressupost que és una fotografia i cal destacar-lo i, malauradament, sempre ho has de fer, però sempre és una fotografia que ha succeït en un moment donat econòmicament en l'Ajuntament, que s'ha gastat i que s'ha incorporat a l'Ajuntament. Si aquesta fotografia serveix per avaluar el que succeirà i el que no succeirà, és bueno, no, una interpretació una miqueta capciosa, des del nostre punt de vista. Però sí, estarem molt contents i, a més, vull felicitar que puguem portar per segon cop consecutiu una Comissió Especial de Comptes fora del mes d'agost, i això es deu principalment doncs, a la grandíssima feina i, a més, amb les dificultats afegides que hem tingut al Departament de Serveis Econòmics per no poder comptar amb tot el personal i tots els professionals que hi formen part i els que hi sou, interventor, doncs us ha tocat i de forma molt professional us heu triplicat amb les vostres tasques, funcions, que puc dir com a alcalde que em sento molt segur de tota la feina que feu i això ens permet a l'equip de govern caminar i transitar per invertir i millorar el nostre municipi amb una tasca que feu de forma professional, sense mirar els horaris i, malauradament, en aquesta època, sense tot el personal que necessitem però que desitgem que s'incorpori el més aviat possible i per això hi treballen altres departaments per poder complimentar. Així que vagi pel davant aquest reconeixement públic per la tasca tan bona que feu, perquè sempre teniu com a lema i consigna arribar sempre a temps amb unes xifres ben desglossades i tot ben clar i tot ben transparent. O sigui que prefereixo i volia donar aquesta senyal i sí, regidor, òbviament treballarem el que vostè comenta en el marc de, si no m'equivoco, em sembla que és el 18 de juny que està convocada la Comissió Especial de Comptes, dijous 18 de juny a les 5 de la, 5 de la tarda. Serà un emplaçament. Òbviament, comptem amb la seva presència i amb la de la regidora Sala Roca, desitgem que no siguin els únics que vinguin a la Comissió Especial de Comptes, haurem de mirar els calendaris festius del barcelonès. Continuem? Sí? Ah, sí, sisplau, per acabar, regidor. Tindrem ja una altra més informació per poder treballar aquest punt.
6: Molt ràpid, molt ràpid. Li compro una part, li comprem una part del discurs, la de la Comissió Especial de Comptes al juny. Està molt bé, agrair als tècnics que ho han fet possible. Veníem de comissions especials de comptes que ens agafaven que havíem de venir de càmpings o de por ahí. Està molt bé que sigui el juny. Però, senyor alcalde, no li compro una part del discurs que ha fet. Nosaltres, miri si podríem arribar a ser populistes avui i podríem parlar, per exemple, del romanent general, no? dels 10 milions i pico que tenim, però hem parlat del romanent per a despesa general, perquè no? Som molt curosos, tenim en compte, sabem, ja són molts anys, sabem com van els comptes, no parlem de romanents afectats ni parlem de despeses plurianuals, parlem de la fotografia, que és la fotografia final d'any, que afortunadament és l'instrument amb el que podem anar comparant. I li tornem a dir, el tema de la regla de la despesa, ara que torna a estar en vigor, ens preocupa perquè no executar, a més de no executar el pressupost, no, inicial, a més de penalitzar la ciutadania, ens penalitza també a nosaltres perquè ens afectarà l'any següent, vale? Minvarà les capacitats d'aquest Ajuntament per poder fer inversió i, no? I donar serveis. I li tornem a dir, oberts a analitzar la despesa ordinària, que ens preocupa molt, perquè un Ajuntament que està absorbit per despesa ordinària i que no pot fer front a inversions, doncs malament. Ho hem dit moltes vegades i estem oberts a treballar-ho. Gràcies.
0: Gràcies, com deia, tindrem espai per poder-lo treballar i donar el punt de vista i treballar tots els punts amb la seva evolució i el seu dictamen. Bé, doncs el següent punt que també donem compte és la dació en compte del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre del 2026. També fem la dació en compte dels informes trimestrals de morositat del primer trimestre del 2026. El continuem. També donem compte de la dació de l'execució del pressupostari del primer trimestre del 2026 i l'últim punt de l'hora del dia és donar compte al ple de la relació dels decrets del número 2026-0485 al número 2026-1097 i de la relació dels acords de les juntes de govern març i abril del 2026. Bé, dintre dels precs i preguntes que ens heu fet arribar, tenim enregistrada una pregunta que ens ha fet arribar al grup municipal d'Alternativa en Comú en relació a l'ampliació de la concessió d'autobusos interurbans. És un prec. Sí. Té la paraula el regidor Joaquín Andy, des d'Alternativa en Comú. Gràcies.
8: Gràcies. A finals d'abril, el Govern de la Generalitat va aprovar el decret llei urgent que permet allargar fins a 6 anys més el termini de les concessions als autobusos interurbans de Catalunya amb l'argument d'impulsar la descarbonització de les flotes. El problema és que entre aquestes línies s'hi troba la que uneix Igualada amb Barcelona i d'Esparreguera a Barcelona, totes dues amb parada aquí a Abrera, totes dues operades fins ara per Hispano Igualadia Montbus. I tots sabem com han funcionat aquest servei fins ara. De fet, ho hem dit repetidament en aquest plenari, retards, autobusos plens fins a la porta, busos que directament no apareixen, problemes de seguretat. Per als veïns i veïnes d'Abrera que cada dia depenen d'aquest servei per anar a treballar o a estudiar, això està sent un mal de cap constant. No és la primera vegada que ho portem aquí. El novembre del 2024, aquest ple va aprovar una moció sobre aquest mateix tema. Demanàvem a la Direcció General de Transports que respongués a les queixes i les incidències que la ciutadania ens fa arribar una vegada i una altra. I demanaven que es fiscalitzés el servei i que, si les inspeccions ho justificaven, es prenguessin les mesures legals que calguessin contra l'empresa adjudicatària. I ara, en lloc d'això, el que se'ns proposa és allargar la concessió de Montbus fins al 2032. No som els únics que ho veiem amb preocupació. El ple d'Igualada ja ho ha rebutjat, el govern d'Esparreguera també, i ho diu amb tota la claretat, que això sembla una pròrroga encoberta del contracte per estalviar-se problemes jurídics i que allargar-ho 6 anys més corre el risc de perpetuar un model que no respon a les necessitats reals dels usuaris i usuàries. I per això plantegem el següent prec, que faci arribar al govern de la Generalitat el rebuig a l'ampliació del termini de concessió a Montbus de les línies interurbanes que passen per Abrera fins a l'any 2032 i, segon, que es facin les gestions adients amb els ajuntaments afectats per establir un front comú amb l'objectiu que el govern de la Generalitat revisi aquesta decisió.
0: Gràcies, regidor. Des de la regidoria de mobilitat, regidor Alfred.
9: 3, 1, 2, 3.
10: Hola, ara sí. Doncs gràcies, alcalde. Agraeixo el prec presentat per Alternativa en Comú, ja que em dona l'oportunitat perfecta per posar sobre la taula de forma clara la immensa feinada que es fa i es continuarà fent des d'aquest equip de govern vers aquesta situació.

0: M'he expressat bé, però crec que queda bastant clar que la nostra força per intentar tenir un transport digne del bus interurbà està clara. Treballem i destinem recursos i esforços a fer un seguiment fiscalitzador de la situació i ho fem per pura responsabilitat política i social de servei cap als nostres ciutadans. Però cal recordar un fet competencialment bàsic que no es pot obviar. La concessió i la gestió d'aquestes línies de transport regular són una competència directa i exclusiva de la Generalitat de Catalunya. La decisió de renovar amb Montbus és de la seva estricta i única responsabilitat. L'Ajuntament d'Abrera ni signa contractes amb aquest operador per a aquestes línies ni té la clau per rescindir-los. Ara bé, que no en signem l'administració competent no vol dir ni de lluny que no ho puguem fer d'una manera administrativa. Tot el contrari, ens ocupa, ens preocupa i ens activa. I com que treballem en rigor, no ens limitem a queixar-nos, aportem proves irrefutables. Des de l'Ajuntament de Berrera ja hem impulsat i realitzat diverses auditories exhaustives a la línia interurbana. Auditories que han sigut rigoroses, que han deixat objectivament palesa, amb dades incontestables, informes tècnics i fotografies de la realitat a peu de carrer, la situació deficient del servei interurbà i especialment a les primeres hores del matí, que és quan els nostres veïns i veïnes necessiten arribar puntuals a la feina o als seus centres d'estudis. Tota aquesta documentació gràfica i tècnica s'ha comentat en reunions amb qui té la competència per actuar, demostrant que des d'Abrera és la feina de camp que no li correspondria però que s'està fent actualment. Mantenim una vigilància permanent sobre aquest operador a tots els nivells, posant també la lupa de forma molt estricta en serveis tan sensibles com el transport escolar i el transport adaptat que Montbus presta a través del Consell Comarcal. No els passem ni una. Aquesta feina constant de control ens tradueix en fets concrets i contundents. Com ja es va explicar amb total transparència la setmana passada en el si del Consell Escolar Municipal, la policia local d'Abrera ha imposat un total de 6 sancions a Montbus per incompliments i irregularitats en el servei. Això és actuar amb determinació. Això és fer ús de totes i cadascuna de les nostres competències municipals per collar l'operador i defensar els drets dels usuaris. 6 sancions que demostren que aquest Ajuntament fiscalitza de veritat sobre el terreny i de manera imperant. Per tant, prenem nota del suprec, però els asseguro que no ens cal que ens demanin que ens activem, perquè ja estem treballant al màxim rendiment. Aquest equip de govern continuarà exercint aquesta tasca de fiscalització exhaustiva, diària i proactiva. Seguirem anant on calgui, auditant el servei les vegades que faci falta, recollint cada queixa i utilitzant totes les eines legals i de pressió al nostre abast per defensar els interessos d'Abrera davant d'aquest operador i davant de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.
1: Afegir, regidor, també que estem treballant conjuntament un text amb l'Ajuntament d'Esparreguera per tal de presentar-lo a la Generalitat de Catalunya respecte a la que té el contingut, el 80%, ho està desenvolupant la tècnica de mobilitat de l'Ajuntament i conjuntament amb les incidències i la queixa que tenim respecte a aquesta perllongació de la concessió, doncs manifestar doncs, sobretot l'Ajuntament d'Esparreguera i Abrera conjuntament aquesta queixa que feia referència a vostè en el prec. Digui.
2: Sí, no, hi ha una sort de força psicoanalítica que hauríem de desvetllar per entendre per què es prenen vostès aquest tipus de precs com si fos un atac. O sigui, m'ha semblat una resposta absolutament desproporcionada.
0: Ni molt menys, eh? Potser la intensitat...
2: No, intensitat i contingut. I contingut. Jo al·lucino perquè no sé si els companys estan d'acord que hi ha hagut un malentès aquí, una mena de malentès d'enteniment, perquè la reacció defensiva ha sigut absolutament inapropiada al prec que han presentat, que no és un atac al govern d'Abrera, ni molt menys. S'ha de llegir un altre cop el prec, perquè ni tan sols diem que no hagin fet res, que no estiguin fent. Celebrem que facin tot el que fan i que siguin els millors del món. Però més enllà d'això, demanem dues coses molt concretes. Demanar a la Generalitat que no allargui aquest contracte que m'acaba de dir l'alcalde que ho estan fent a través d'altres ajuntaments, la resposta que esperava, i fer un front comú, subtilment ho estem dient aquí a aquest ajuntament, amb el suport que entenc que tenim de tots els grups municipals perquè estem farts pel servei que fa Hispano Igualadina amb el bus, per evitar que això s'allargui. Punt. Ningú ha mencionat ni ha atacat el govern o el regidor o la regidoria ni res. Per això dic que per properes vegades per no generar aquí certes dinàmiques bueno, que no de confrontació, que són absolutament inadequades perquè no semiòticament no encaixen amb el que està passant, que no el meu signe no i la meva un moment

0: meu prec era transparent, vull dir, era una petició que l'alcalde ha contestat i que voldria tal. Però em sento absolutament atacat per aquesta rèplica, atacat en el sentit de sobredimensionar una defensa que crec que no ve a dalt. Dit això, sí, evidentment, com jo em senti és el meu problema, però dit això, el que estic dient és que hem de millorar les dinàmiques d'aquest ple perquè, perquè ens entenguem entre tots, perquè a vegades costa. Jo sé que a vegades costa també perquè hi ha molt de soroll i acabem molt tensos perquè passen moltes coses, però nosaltres, en aquest grup municipal, continuem comunicant-se i continuem intentant fer una oposició, com saben vostès, responsable, amb propostes sobre la taula, treballant, i per això esperem el mateix tarannà de part del govern quan les qüestions que ens uneixen són més importants que, no sé, intentar aquí debatre d'una forma que no té cap sentit. Moltes gràcies.
1: Bé, pensava que feia referència a la intervenció d'abans, no, la d'ara, d'Alfred. Vale, vale.
0: No sé què, no entenc.
1: No, deia que pensava que feia referència. No, a veure, jo crec que al final ha sigut doncs una forma d'expressar tot el que estava amb l'àrea, i a vegades jo suposo que no s'explica, no tenim jocs on us pugui explicar, i ho ha aprofitat, però res més lluny d'intentar doncs abocar una situació de conflicte, res més lluny del que provoca el mal servei que té aquesta empresa, que és el que ens preocupa a totes i a tots. Dit això, doncs no n'hi ha ni pregunta registrada. Passem a les que de forma oral podeu presentar als grups municipals des d'Alternativa en Comú. Iraida, si teniu una pregunta, doncs, sisplau.
2: Sí, no sé si se'm sent. Voldríem saber per quin motiu no s'ha col·locat el tendall al parc de Can Morral, perquè encara no està col·locat i les temperatures doncs són molt elevades i el sol dona de ple, i voldríem saber en aquest sentit si l'equip de govern doncs té previst concretar una data per la col·locació d'aquest tendall. Anava a dir que ser possible abans de l'inici de l'estiu, que el dia és el que és, però les temperatures doncs ja les tenim aquí. Gràcies.
1: Gràcies per respondre la teva paraula a la regidora de Serveis Urbans, Mercè Álvarez.
3: Pues, vam tenir una reunió just ahir amb l'empresa i ens han informat que la setmana que ve començaran a fer, han de fer uns quants retocs per garantir la seguretat, i començaran la setmana que ve, i segurament entre la setmana que ve i el dia 8-10 estaran col·locats.
1: Aprofitem també per dir que a la piscina d'estiu es fa una inversió que dobla la superfície d'ombres que n'hi havia fins l'any passat, amb un sistema també que pugui recollir en cas de pluja o de vent o de condició atmosfèrica rellevant, i que pugui tindre i gaudir els usuaris i usuàries de la piscina més espai d'ombres també a la zona, a la zona esportiva. Si no n'hi ha cap pregunta, passem doncs al públic. Si té alguna pregunta del públic. Sí?

Backbone. Aquest és el track que dona títol al nou àlbum de Ronnie Romero. El cantant xilè, després de passar per bandes tan conegudes com els Lords of Black, Sandstorm i la Michael Checker Group, continua la carrera en solitari amb aquest nou treball, on trobem cançons com Lots in Time.

0: Cold as Ice és una cançó original de l'any 77 dels novaiorquesos Fregner i aquest és un concert enregistrat a Londres l'any 2010. Malauradament, en aquells moments el gran vocalista Luke Graham ja havia marxat. Kelly Howren va ser el seu substitut i va defensar prou bé l'interpretació de cançons històriques com aquesta del 78, Hot Blooded.
1: Mick Jones is gonna tell you what it's about. Come on, Mick.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Ara fa 30 anys que els Rolling Stones van editar Stryved, amb cançons gravades en concert i també en estudi. El disc inclou un munt de versions i també originals. El primer single escollit va ser un cover d'una composició de Bob Dylan de l'any 65, la que s'anomena Like a Rolling Stone.

0: try. You go ahead. I'll be A-okay. 'Cause I got Jose, Captain Morgan. Not to mention call old George and Tammy, Loretta, Burl, Willie Nelson, Big John Cash. How about old Jimmy Buffett? Bring him in there. That sun's shining. George Strait, old friend. Can't forget Hank Jr. and all his rowdy friends. I'm gonna clean out the whole crowd, baby. Oh yeah.
1: Goodbye. Jim and Jack and Hank és una de les peces més destacades del 20è àlbum d'estudi d'Alan Jackson. Número 1 en les llistes country de l'any 2015, és a dir, d'això fa 10 anys. Per desgràcia, l'artista de Georgia està fent una gira per acomiadar-se dels escenaris degut a una malaltia degenerativa. El recordem amb una més d'aquest disc, Mexico, Tequila and Me.

Continuem amb més cançons de fa uns anys. What About Love és un hit d'ara fa 40 de les germanes Ann i Nancy Wilson, és a dir, les Heart. Aquell mateix any, 1985, el vocalista dels The Who, Roger Daltrey, edita el seu sisè disc en solitari, on destaca aquest track, Let Me Down.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
9: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
10: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
9: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
5: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

Hora 23. 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Hora 23, 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: tregua.
1: Qui ha dit que les nits són per dormir? Ràdio Abrera. Tota la nit, amb tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hey, Fletcher!

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
3: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.